0: És el Festival de Música Familiar de Girona.
1: Durant tot el cap de setmana s'han combinat activitat i tallers amb actuacions com els Catarres, Miqui Núñez, Alfred García, Detallets o Ginesta. Com ja és tradició, tampoc hi han faltat els Amics de les Arts i la seva mascota, l'home, que treballa fent de gos.
0: Diumenge sense drama. Tu, Sergi, ets d'aquells que el diumenge és un drama o no? Perquè hi ha molta gent que el diumenge li agafa aquella depressió.
1: Comença a entrar una mica la sensació de has de matinar molt demà, això sí.
0: Home,
1: que ho tinc.
0: Home, però seria pitjor no haver d'anar a treballar, diguéssim.
1: Home, clar, i tant.
0: A aquesta hora, sense drames, saludem a la Marina Fernández. Què tal, Marina, com estem?
2: Ui, drames no, que ja en tenim prou, escolta. Sí.
0: Què tenim avui el programa?
2: Doncs bé, home, tenim papa per un tubo, no? Hem arrencat la setmana de la visita papal. A Madrid ja hem vist com ha anat, ell no arriba fins demà, però ja hi ha talls de restriccions. Serem al carrer, veurem com afecta, parlarem amb Protecció Civil perquè donin consells a la mobilitat. Qui s'ho estigui preguntant ara mateix, qui s'hagi de moure per Barcelona aquests dies, doncs ho poden escoltar a partir de quarts de nou del matí. I conversarem també amb la consellera d'Universitats, perquè clar, hi ha 46.000 alumnes catalans que a partir de demà s'examinen de la selectivitat amb tot aquest sidral de mobilitat.
0: I un patiment afegit, el de com arribaré.
2: I amb aquest final de curs ple de vagues, li demanarem si creu que estan preparats o que això ha condicionat la preparació dels alumnes, aquestes vagues. A la consellera d'Universitat serà a partir de les 9 del matí. Tertúlia esportiva també tindrem amb el Roncero i companyia sobre les eleccions al Madrid. I a partir de les 10, el Florentino, no va dir, mare
0: de Déu.
2: El Francino i l'Estel Soler.
0: No sé, jo a Francino li agrada que la disconfós. Marina, que vagi molt bé el programa. A partir d'aquesta hora comença doble programació. Aquí Catalunya Ser, Catalunya, Hoy por Hoy, Cadena Ser.
3: Són les 7 de la mañana, les 6 en Canàries.

0: 12 i 9, escolteu el que t'hi jugues a SER Catalunya en una setmana que serà apassionant perquè Bruno Alemany, què tal, com estàs?
1: Hola, sí que, bon dia.
0: Comença el Mundial aquest dijous, partit inaugural.
1: Sí, amb el Mèxic-Sudàfrica a partir de les 9 de la nit, hora catalana, a l'estadi Azteca començarà aquest Mundial amb 3 seus, amb Mèxic, Estats Units i Canadà, i amb 48 seleccions, rècord, mai s'havia jugat un Mundial amb tantíssims partits i amb moltes seleccions candidates a guanyar el títol.
0: El partit inaugural d'aquest dijous el narrarà el Lluís Flaquer, el Flaqui, amb el Bruno Alemany. Tots dos, Bruno, des de l'estadi Azteca. Fa il·lusió un partit a l'Azteca perquè és un estadi mític. De fet, l'únic que haurà estat seu de tres mundials diferents en tota la història.
1: Sí, perquè va ser-hi seu al 1970, perquè Colòmbia finalment no va poder organitzar, es va sortir de la cursa, no va estar-hi Colòmbia al mundial, va ser el Mèxic 86, i aquest serà el tercer. Reconec, sí que juntament amb Maracanà, són els dos camps als que no he estat mai, que més il·lusió em fa estar-hi.
0: 70, 86 i 2026, l'estadi Azteca, que és seu del Mundial i és on es jugarà el partit inaugural que narraran el Flaqui i el
2: Mexico,
0: Bruno Alemany.
2: You want to be in Mexico?
1: Em fa bastanta més il·lusió a Ciutat de México que a Dallas, la veritat.
2: Mare meva.
0: Donald Trump parla català?
2: Yeah, of course. I watch the Super 3 cada un cert temps. Miro el Super 3. Les tres bessones, la Roger Capdevila, very well.
0: Per cert, aprofitant que el tenim aquí, president, què li sembla la visita del Papa a Espanya? Ahir a Madrid
2: jo no he vingut a Espanya.
0: Demà a Barcelona. Arriba el Papa, en hora que t'hi jugues, aterrarà.
2: No.
0: A les 12:20 ens plantegem narrar l'arribada del Papa a l'aeroport del Prat.
1: Hauria de narrar això.
2: Jo no he vingut a Espanya, no sé què esteu dient. What? Who is the Papa?
1: No,
2: I am the Papa.
1: No us porteu massa bé, no?
2: No, he wants peace everywhere. Vinga, home, un parell de bombes. De tant en tant, vaig malament.
0: Héctor González, què tal? Muy buenas.
3: ¿Qué tal? Sí, que buen día, ¿cómo estáis?
0: Bueno, en el Madrid hay fumata blanca, aprovechando que el Papa visitó la ciudad, las elecciones en Valdebebas, ya vamos a explicar, porque, claro, el endemà havia de fer una visita al Bernabéu, és avui, no? Hoy el Papa està en el Bernabéu?
3: Sí, 7 de la tarde, encuentro con la comunidad diocesana, en el que va a ser el primer acto de Florentino Pérez ya como presidente electo.
0: O sea, el primer acto de Florentino Pérez va a ser recibir al Papa en el Bernabéu.
3: Sí. De hecho, dijo ayer en su discurso que tiene pensado regalarle una camiseta con el nombre León y el número 1.
0: Sí, de fet, el Papa va dir que ell és del Madrid.
1: Va dir que el Papa és de tots els equips, però que en aquest cas León és del Madrid.
0: Fixeu-vos, és aquest el moment en el que el Papa reconeix que és del Madrid.
4: The question is Real Madrid or Barça?
5: That one, that's easy. But if I say it, the Pope is for all teams. Prevos is for Real Madrid.
4: All right.
0: Diu que el Papa és de tots els equips, però ell, Prevos, és del Madrid.
1: Dios
3: sí, Palmario.
0: No, el Papa és del Madrid.
1: Vale.
0: Déu és del Barça, que és Messi.
1: Vale.
0: Vinga, que quedi clar. I si volem discutir sobre si Messi és Déu o Maradona, Maradona també és del Barça. El Florentino Pérez va guanyar les eleccions, com us he explicat, amb el 65% dels vots, 22.000 suports va rebre Florentino Pérez, pendents d'aquestes paperetes anul·lades, 400 més 600 del vot per correu, que Florentino impugnarà perquè diu que són legals. Riquelme va dir que no ho eren i li van donar la raó. 65% dels vots per Florentino Pérez, que quan ja era president, ja ben entrada la nit, donava les gràcies pel suport als socis.
6: Muchas gracias por vuestro apoyo, por vuestro cariño y por las fuerzas que me habéis transmitido durante todos estos días para ganar estas elecciones. Sin vosotros, nada de esto hubiese sido posible. Hemos ganado en todas las mesas electorales, es decir, en todas las edades.
0: Aplaudiments per a un Florentino Pérez orgullós del resultat que qualifica d'extraordinari.
6: Es un resultado extraordinario. Y tengo que decirles que podrían haber sido mejores, porque nos han anulado cerca de 1.000 votos por correo, votos que están certificados ante notario por problemas de forma que vamos a recurrir porque creemos que tenemos razón.
0: Florentino Pérez va aprofitar aquest ja primer discurs com a president per anunciar formalment el fitxatge i la incorporació de José Mourinho i va rebre més aplaudiments.
6: Aquí sigo. Los socios me conocen. Aquí estoy para defender al Real Madrid. Vamos a seguir trabajando para que el Real Madrid siga ganando títulos. Vamos a seguir estando orgullosos del Estadio Santiago Bernabéu, del mejor estadio del mundo. Orgulloso de tener a los mejores jugadores del mundo. Orgullosos de que vuelva uno de los mejores entrenadores del mundo, un madridista como es José Mourinho.
0: Una curiosidad, Héctor, tú que estabas ahí, ¿los aplausos de quién eran? ¿De sus compañeros de junta o de quién había ahí aplaudiendo?
3: En primera fila, junta directiva, más Pirri, presidente de honor, que ha estado muy cerca de Florentino durante toda la campaña, y luego, bueno, en las siguientes filas, parte de su equipo de campaña, gente más cercana, amigos, en unas 150 personas, no era un evento abierto a todos los socios, ni mucho menos, era pues con su círculo más cercano, los que estaban ahí delante aplaudiendo. ¿Sí?
7: Bueno, los que pueden aplaudir, evidentemente, porque hay algunos que dieron una cierta edad, que si aplauden se pueden romper una muñeca.
0: Vaig llegir un article a La Vanguardia de John Carlin que deia que la mitjana d'edat de la Junta Directiva del Madrid és de 75 anys. 75 anys
7: la mitjana d'edat. En la flor de la vida.
0: ¿Es así, Héctor?
3: Sí, son muy veteranos todos en la junta directiva de Florentino Pérez, pero también es el círculo que le viene rodeando desde el año 2000. Al final son sus personas de confianza. Él, cuando llegó a la presidencia, tenía, si mal no recuerdo, 53 años. Bueno, pues también estos miembros de la junta directiva andaban por los 50 y le están acompañando en toda su carrera presidencial.
0: Y els socis del Madrid li han donat suport, aquest 65% dels vots. Missatge de Florentino per als que no l'han votat.
6: Quiero dirigirme también a aquellos socios que no me han votado. Voy a hacer todo lo posible por atender sus preocupaciones y sus indicaciones. Reforzaremos nuestro trabajo. Reforzaremos nuestro trabajo para que todos los socios sientan que yo, como presidente y esta junta directiva, tenemos una gran sensibilidad para escuchar sus problemas. Confíen en nosotros porque vamos a estar más cerca que nunca de todos nuestros socios, porque todos somos del Real Madrid.
0: La oposición ya

0: Cadena SER i SER Catalunya. Referents amb tu.
1: La una mediodía en Canarias. Primera referencia del Papa en un acto público a la pederastia en la Iglesia desde que llegó a España. Frente a los obispos, León XIV ha pedido responder con escucha, verdad, justicia y reparación a lo que ha calificado como plaga, sin mencionar directamente los abusos sexuales en la institución. Siguiendo este acto ha estado nuestra corresponsal en Roma, Marina García. Marina, buenas tardes.
2: Buenas tardes, así es, la primera mención del Papa León XIV en un discurso público al tema de los abusos que ha sobrevolado los primeros días del viaje del Papa a España y que acaba de salir, como decimos, por primera vez en sus palabras dirigidas a los obispos españoles.
3: Uno de los más dolorosos es con aquellos que han sido heridos precisamente por quienes debían cuidarlos, incluso por miembros del clero. Ante esta plaga, la comunidad eclesial está llamada a responder con la escucha, la verdad, la justicia.
2: El Papa elige esta sede, la eclesial, la de la Iglesia Española, para transmitir un mensaje con el que, aunque no cita, como decías, literalmente la palabra abusos, llama al fenómeno de la pederastia una plaga dolorosa y pide verdad, justicia, reparación y compromiso con la prevención. Unas palabras que llegan a solo unas horas de que esta tarde tenga un encuentro con algunas de las víctimas, tal y como confirmó el Vaticano el viernes, horas antes de la llegada del Papa a España.
1: Mientras continúan las reacciones políticas al histórico discurso que ha dado León XIV en el Congreso, desde Vox dicen no darse por aludidos, pese a que el Papa ha defendido la acogida de migrantes y se ha posicionado en contra de la polarización. Adriana Jordán.
4: En el partido esperaban esos mensajes de León XIV, así que han hecho equilibrios para no darse por aludidos por los reproches del Papa. Sobre la inmigración, Santiago Abascal enmarca el discurso en la religión y defiende que las ideas de Vox, por ejemplo, la prioridad nacional o la reemigración de menores migrantes, es política real.
5: Yo creo que son las palabras que se esperan de un líder religioso. En el terreno discursivo, yo creo que todos sabemos distinguir lo que es la política de los discursos y la política práctica.
4: Sobre la polarización, el líder de Vox defiende que el entendimiento se puede compaginar con señalar a los delincuentes. En Vox destacan la parte que les conviene, se quedan con la defensa de España, de su historia, de su tradición y de su identidad, y en redes comparten esa parte de la defensa del derecho a la vida.
1: Antes de entrar en el hemiciclo, León XIV ha sido recibido por los portavoces de los partidos y Sumar le ha entregado una carta del sindicato de inquilinas. En ellas le piden al pontífice que intervenga ante la situación de la vivienda en España. La especulación se basa en la avaricia y la avaricia es pecado, argumentan. Pablo Anzola, buenas tardes.
6: Buenas tardes, sí, una carta en la que exponen ante el pontífice las consecuencias económicas y sociales de la crisis de vivienda, que aseguran está condenando a la precariedad a miles de familias, agravando la desigualdad y agudizando la pobreza en nuestro país. El Sindicato de Inquilinas de Madrid ha centrado buena parte de la misiva en denunciar además la voracidad del negocio de la vivienda, dicen ante León XIV, que ha perdido toda humanidad y que es capaz de dejar a niños y a personas mayores en la calle. Por todo ello, la organización pide ayuda a León XIV y también les pide ayuda para recuperar el sentido común, porque la especulación basada en la avaricia, dicen, está contaminando la sociedad y la actividad económica. En esa carta, el sindicato pide además al Papa que frene los desahucios promovidos por entidades vinculadas a la Iglesia Católica.
7: Cadena SER. Servicios informativos.
8: Érem a Mèxic i en Joan amb un mal de panxa.
9: Palpicant?
8: Què havia de ser, si no?
9: Però què va ser?
8: Apendicitis. Operat d'urgència.
9: Ostres.
8: Sort del RAC. En 4 dies a casa i amb avió medicalitzat.
7: Sort del RAC. Fes-te'n soci i viatja amb tota la tranquil·litat. RAC. I som per ajudar.
10: Bon dia!
11: En aquesta casa sempre tens les portes obertes. Perquè la casa nostra ja és casa teva. La sitcom de Dani de la Orden i Oriol Pérez.
10: Tranquils, que no ens avorrirem.
11: La casa nostra. Ja disponible a la segona temporada a la plataforma 3CAT. I cada dilluns a la nit a TV3, la primera temporada.
12: Pots pensar que un 4x4 i l'estalvi de combustible no van de bracet. O pots triar Dacia Duster i el seu nou motor híbrid GLP 4x4. Combina electricitat, gasolina i GLP per estalviar fins a un 30% a cada repostatge. Descobreixo els dies únics Dacia fins al 17 de juny. Demana la teva cita a Dacia.es.
13: Descobreix-lo a la xarxa Dacia de Catalunya.
14: Soy Joseba de Carlas. ¿Tienes un impacto en el parabrisas?
15: Oye, ya llevas días con esto, ¿no?
16: Va, es pequeño. No pasa nada.
14: Pues puede romperse si no lo reparas. Pide cita en carlas.es y en 30 minutos repararemos tu parabrisas.
17: Carlas cambia, Carlas repara.
18: Dale, José.
17: na na na. Camila, podríem anar a dormir.
0: Cadena SER i SER Catalunya. Referents amb tu.
18: Què t'hi jugues? Escolta'ns de dilluns a divendres de 12 a 2 amb Siki Rodríguez i Lluís Flaquer.
19: 1:05, el Flaqui ja està en mode mundial, per tant, el que t'hi jugues és amb Sique Rodríguez.
20: Esto lo hago pa divertirme, pa divertirme, pa divertirme. Esto lo hago pa divertirme, pa divertirme, pa divertirme.
19: Saissó, a qui t'emportes per davant?
21: Doncs mira, la veritat és que el Palau tampoc està en partida a coets, però no pot passar de puntetes el fracàs del Madrid de bàsquet. Jo crec que això s'ha de dir, temporada en blanc, amb la samarreta i amb tot. Feia 16 anys que el Madrid no ens quedava en blanc. El pressupost més alt de la Lliga CB, que va ser liquidat per dos juvenils del Tenerife, Pat Mills i Marcelinho Huertas, que farà 43 anys ben aviat. És veritat que el Madrid ara hi ha més projecte que el Barça, això és veritat. Però el primer any d'Escariolo ha estat molt dolent. L'equip sense Tavares i Garuba ha arribat sense aire als play-offs. L'esport sempre amaga sorpreses, com a dia d'avui, que la penya de Riqui o el Barça de Pasqual puguin ser encara campions.
19: És fort, eh?
21: És fort el tema, sí.
19: Vam parlar divendres. Dissabte vam parlar,
21: dissabte,
19: no?
21: Dissabte, sí.
19: Increïble, eh?
21: No, allà està.
19: Ara, no?
21: És encara que quedarà Pasqual.
19: Imagines?
22: No, perquè evidentment la millonada, el projecte que m'ofereixen és engrescador. Però...
19: Va, ara parlarem de bàsquet, Xavi. Ara parlarem de bàsquet. Abans, Bruno, aviam. A partir de dijous ja comencem la programació especial a la cadena SER pel Mundial.
23: Sí.
19: A les 3 amb el Paco Jou, un especial Mundial.
23: Això mateix,
19: 50
23: minuts.
19: Que podeu escoltar amb doble oferta aquí a Catalunya, com sempre, a la SER i SER Catalunya. Sí. Teniu també la possibilitat de trobar tota la programació a la pàgina web i a l'aplicació per a telèfons mòbils. Després el carrusel mundial amb el Dani Garrido des d'allà.
23: Sí, farem els 104 partits. I el dia que no hi hagi partit justament a aquella hora, a 8:45 de la nit, el Dani Garrido amb un especial mundial amb mitja hora de totes les informacions i notícies del Mundial.
19: Els partits els farem tots. La gent els podrà escoltar, ja sigui a la ràdio convencional de tota la vida o a l'aplicació per a telèfons mòbils de la SER.
23: Per fer-ho ras i curt, els partits més importants, els més guapos, els podrà escoltar la gent a l'antena de la SER. Els del cap de setmana, la gran majoria seran a l'antena de la cadena SER. I la resta, com dius, a SER Mas i també a les aplicacions de la web.
19: I hi haurà programes especials, com per exemple un que dirigiràs tu dilluns, dimecres i divendres i que es titula El que pueda que empate.
23: Sí, la gent que escolti Carrusel Deportivo ja li sonarà aquesta frase, que la fa servir molt Antonio Romero. Vam decidir que era un bon títol pel podcast que farem, compte, Àxel Torres, servidora de vostès, i Antonio Romero.
19: Els tres?
23: Bàsicament, és un podcast per...
19: Discutir.
23: Sí, per discutir, perquè el Romero ens digui panenquites, perquè a més, mantindrem l'essència del que vam fer fa 4 anys amb l'Àxel, dels cromos, és a dir, anirem traient noms de jugadors random, us puc dir algun, Jan Diomande, per exemple, que està jugant a molt bon nivell al Leipzig, el vol el Liverpool, parlarem d'aquest jugador.
19: Costa d'Ivori, no?
23: Sí, Costa d'Ivori. Doncs traurem els cromos d'aquests jugadors i el Romero segurament tindrà alguna cosa a dir d'aquests futbolistes.
19: I quan estaran disponibles aquests podcasts?
23: El farem dilluns, dimecres i divendres, ho gravarem al meu matí, quan jo estigui a Dallas, i això equival a que es publicarà més o menys a Espanya cap a les 8 de la tarda, més o menys estarà disponible cada dia.
19: Dilluns, dimecres i divendres, cap a les 8 de la tarda, El que pueda que empate, amb el Bruno Alemany dirigint i l'Antonio Romero i l'Àxel Torres debatint. Perquè la teva seu principal estarà a Dallas.
23: Sí, marxem primer a Ciutat de México, a Ciutat de Mèxic a fer l'inaugural i després ja marxem a Dallas i jo em quedo allà fins al final del Mundial.
19: Que l'inaugural, com us hem explicat, el narrarà el Flaqui des de l'Estadi Azteca, el Mèxic-Sud-Àfrica, a les 9 de la nit, hora d'aquí. A les 9 de la nit, hora d'aquí, tu també estaràs a l'Estadi Azteca. Aquí, d'alguna manera, és quan comença oficialment la programació especial de la cadena SER pel Mundial.
23: Sí, el tret inicial del Mundial, aquest partit dijous a les 9 de la nit. Des de les 8 comencem Carrusel Deportiu amb el Dani Garrido, amb tota la prèvia del Mundial, la festa que hi haurà a Ciutat de Mèxic a aquella hora de la nit, explicant tot el que estigui passant aquell dia a l'Azteca.
19: Aquest és l'himne del Mundial.

0: Ara ja comencen els partits. Dijous abans Espanya jugarà l'últim amistós. Ho farà aquesta matinada. Aquesta matinada a les 4 i en directe a la cadena SER, Bruno, Perú-Espanya.
1: Sí, que juga a Puebla, a l'estadi Cuauhtémoc, ja amb un 11 d'Espanya que s'assemblarà molt més al que veurem davant Cap Verd a la primera jornada. Val a dir, és la informació més important, que no han viatjat ni Lamine, ni Víctor Muñoz, ni tampoc Nico Williams. Explicava Luis de la Fuente que compta amb ells pel primer partit, que estaran disponibles pel partit davant Cap Verd, però que era millor que no viatgessin.
2: Nico, Lamine i Víctor estan cumpliendo con los plazos de recuperación, están muy bien, creo que si siguen esta evolución podrán estar los tres para el próximo partido.
1: Doncs pendents d'aquest partit, una Perú que ha baixat molt el nivell, que no jugarà al Mundial aquesta temporada, però que ja mesurarà una mica en quin nivell està la selecció de la Fuente.
0: El Bruno ha publicat ja una guia del Mundial al Play Football, la teniu disponible a la pàgina web de la cadena SER, també a l'aplicació per a telèfons mòbils. Una guia, Bruno, en parles de què?
1: Doncs l'hem separat en 5 blocs. Fem un bloc de les favorites, fem també el bloc de les possibles revelacions al Mundial, parlem de les debutants, que es mereixen també tenir un espai a l'antena. Les...
0: Curaçao, no?
1: Curaçao.
0: 150.000 habitants té.
1: És increïble.
0: És el país més petit en jugar una fase final del Mundial,
1: sí.
0: No?
1: Amb Curaçao ha tingut una incidència molt gran, molt més del que s'està dient Patrick Kluivert, amb que hi sigui al Mundial, perquè va ser com... Va fer una mica de mànager i va tenir molta incidència en convèncer a familiars, agents, jugadors que estaven jugant a Països Baixos, que havien nascut directament a Països Baixos, però que tenien un avi de Curaçao, una mare de Curaçao. I com tenien aquest lligam, doncs els va convèncer i a partir d'aquí molts d'ells juguen en aquella selecció.
3: És que és curiós, és com si s'hagués presentat llei del Mundial.
1: Doncs per...
0: Més o menys,
3: Si parlem de... 150.000 persones,
0: totalment,
3: si fa no fa.
0: Sí, és així.
1: I, evidentment, traiem el tema també de les grans estrelles que jugaran al Mundial. Analitzem com arriben els Messi, Cristiano, Neymar, Lamine, Pedri i companyia, aquesta gran festa del futbol. I els noms que no coneix tant la gent, amb el Fermín Suárez, també...
0: Una pregunta, qui arriba millor, Messi o Cristiano al Mundial?
1: Messi. Per mi, Messi, clar... és molt bèstia dir clarament, però jo crec que sí, que està, fins i tot s'ha mesurat més els minuts que havia de jugar i...
0: És més jove també, Messi.
1: També és més jove i jo crec que farà un bon Mundial, Leo Messi.
0: I Neymar, has dit abans que no creus que jugui cap partit.
1: No sé si cap partit, això és molt gros dir-ho, però que no serà titular i que no està als plans inicials de Carlo Ancelotti,
3: crec. Que juga jo? Que pensa que t'has de ser titular? Que va ser titular,
0: Si vas a tirar del carro de tu selecció,
3: claro, jo tiro del carro... Tengo que si no tenemos...
0: Qualsevol aguanta Vinicius com sigui campió del món en Brasil.
3: Claro, ese balón de oro, Si ganamos, balón de oro,
1: La sartén por el mango la tienes tú, o Neymar?
3: La sartén por el mango. La tengo yo, en mi posición. Soy bueno, soy muy bueno yo, madre mía. Sabes, ¿no?
0: Clar, és que Neymar i Vinicius juguen a la mateixa posició.
3: Claro.
1: Sí, i fins i tot Rafinha està jugant també...
0: Però Rafinha pot jugar a la banda dreta.
3: Sí. Com el Mbappé, i acaba jugant el delantero.
1: A l'amistós de l'altre dia davant Egipte, el que va fer Ancelotti és posar a Rafinha clarament a l'esquerra, era migcampista per l'esquerra, i Vinicius a dalt, que es busqués una mica la vida.
0: Por ahí.
1: Sí,
0: por ahí.
3: A lo que pueda.
0: Vale. Tot i que Neymar segurament no jugui cap partit, almenys dels primers al 100%, els altres ja veurem, difícil, poses a la Selecao entre el grup de favorites,
1: Per mi té molt bon jugador, té una parella central bestial, amb Marquinhos i Gabriel Magalhães, dos dels millors de l'actual Champions. Té grans porters, Alisson és un exemple per posar un cas, i tenim Bruno Guimarães, te'n vas a la part de davant, més enllà de Rafinha i Vinicius, Ryan del Bournemouth està jugant a molt bon nivell, Cunha ha fet una molt bona temporada amb el Manchester United, sí. Té alternatives com Igor Thiago, que ha estat segon màxim golejador de la Premier, o Endrick. Jo crec que Brasil pot fer un molt bon Mundial.
0: Per tant, al top 5 tu a qui poses? Espanya, Brasil... Qui més? Espanya com a favorita,
1: sí.
0: Número 1.
1: Espanya, França, Argentina, Brasil i Portugal. Podria entrar perfectament Anglaterra i
0: Alemanya,
1: i Alemanya, les dues que deixo fora del top 5.
0: Però el top 5, Espanya, França, Argentina, Brasil i Portugal.
1: Això mateix.
4: Ah, bueno, ho intentarem, no?
1: Anglaterra està molt qüestionat, Tuchel. Hi ha molt de merder amb la llista que ha fet. S'ha deixat fora Foden, ha deixat fora Palmer. Al final ha fet molt de soroll aquesta llista de convocats, i altres no tan coneguts, però molt bons jugadors, com és el cas de Wharton. i Alemanya té una cosa que té molt poques seleccions, que és a Wirtz i a Musiala, però ningú arriba bé. Ningú dels dos arriba bé.
0: Espanya debutarà contra Cap Verd. El segon partit serà davant d'Aràbia Saudita i el tercer, el més complicat d'aquesta primera fase en principi, en teoria, és davant d'Uruguai. Nil Solà, Araujo s'ha lesionat?
5: Araujo, estem pendents de que se li facin proves, s'ha lesionat, però sembla que podrà jugar al Mundial. És veritat que ha tornat a Barcelona per fer-se aquestes proves, indica que com a mínim hi ha d'haver alguna cosa, perquè si no, no tornes a Barcelona. Ha tornat a Barcelona, ha de passar proves i en principi esperen a Uruguai que pugui tornar per jugar al Mundial, per tant hauria de ser poca cosa.
0: Té una lesió al bessó, lesió muscular, Araujo ha tornat a Barcelona per fer-se proves, confien que la lesió li permeti jugar amb Uruguai al Mundial.
6: Eso hay duda ahora mismo. Sí, es verdad que nada, solo quería informarle que igual no tienen que dar apoyo a Uruguay, que soy yo el único representante del Barcelona, pero es que es posible que no pueda jugar porque los médicos me mandaron para acá, para Barcelona, y se ve que lo que tengo puede ser más complejo de lo que pareció en primera instancia. Un médico me vio entrenar, sacando bien el balón desde atrás, distribuyendo juego, y a medio de los entrenos, pues los jugadores de Uruguay se reunieron con el staff técnico, yo me quedé a un lado. Y me vino el médico y me dijo, estás muy lesionado, tendrás que volver a Barcelona. No termino de entender muy bien porque tampoco me duele nada en especial, pero si lo dice el médico, ¿no? Será que sí, hay que confiar en los servicios médicos. Así que es una pena porque Uruguay sin mí pierde un defensor importantísimo, sobre todo para la salida del balón. Es que es importante que alguien sepa filtrar balones como yo lo hago, que tenga el ADN Barça tan inculcado, además por un entrenador como es Bielsa, que es un entrenador

0: Además por un entrenador como es Bielsa, que es un jugador, es un entrenador que para él el buen trato de balón es todo, pero todo, además sin mí nos quedamos cojos, por decirlo así. Es una lástima si finalmente no puedo, porque habrá que centrarse en la temporada que viene con el Barcelona, que ya vamos mal de centrales, de lateral derecho, y acá entro yo con todo, ¿eh? Si finalmente no se ficharon delantero, también descuiden, que Ronald está acá para lo que necesiten.
1: A marcar, jugando de delantero, a marcar.
0: Y de extremo izquierda, viste, que hizo una jugada muy bien en un partido, dando una ocasión de gol, dispuesto a ayudar en lo que sea, sobre todo en eliminatorias de Champions, ahí es donde me crezco.
2: Es tu fuerte.
0: Es mi fuerte.
1: Esperem que no sigui greu la lesió d'Araujo i pugui tornar a incorporar-se amb la seva selecció a Uruguai. Ara parlava el nostre Araujo de els problemes en defensa que té el Barça. En aquest sentit, Nil, hi ha oients que pregunten sobre el mercat de fitxatges del Barça, si estarà aturat durant el Mundial. Ja s'ha fet la primera operació, la més urgent, que era la d'Anthony Gordon. I a partir d'aquí, home, és molt possible que fins a després del Mundial ja no s'activin més fitxatges, perquè també hi ha d'haver sortides.
3: Sí, ja hem parlat les últimes setmanes. Primer hi ha d'haver aquestes sortides perquè puguin arribar-hi entrades. S'ha parlat de Bernardo. Evidentment, l'opció prioritària número 1 és la del davanter. El Barça continua treballant per portar a Julián Álvarez.
1: Davanter centre. Però podem explicar el que t'hi jugues, que a la seva llista de reis, Hansi Flick hi posa també un central esquerrà.
3: Sí, perquè les últimes setmanes, és veritat que amb tot el tema Gordon, tot el tema Bernardo, Julián, se'm donava la sensació de que s'havia refredat una mica tot el tema de la defensa.
1: Sí, perquè la prioritat, ja ho hem dit, era no un, sinó dos davanters. El primer ja ha arribat, és Anthony Gordon. El segon és perquè es farà un gran esforç, si el club pot i l'equip venedor accepta, el davanter centre.
3: Però Flick continua amb la idea de portar un central, i tant Flick com la direcció esportiva ara mateix prioritzen totalment que el central sigui un central esquerrà i que ningú pensi en Bastoni, perquè no vindrà Bastoni. Hi havia dubtes, Flick tenia dubtes amb ell. El preu és massa car per donar aquesta opció. Si no hi ha una sorpresa molt gran, està descartada.
1: És molt important això que explica el Nil Solà. Flick vol un central esquerre. Ho dic perquè fa setmanes us vam explicar que era molt important saber si l'entrenador demanava específicament central esquerre o acceptava que el club busqués un central encara que fos cama dreta. I pel que ens explica el Nil, el que vol Hansi Flick, la prioritat per Hansi Flick és trobar un central esquerrà, més enllà dels davanters,
3: Sí.
1: Un central esquerrà, més que no pas un central dretà.
3: I que no ho veuen en el club com una cosa senzilla, perquè hi havia el tema de Bastoni, però que el que vol Flick és un central esquerrà. Evidentment, ho hem dit moltes vegades, si el dia 20 d'agost o el dia 15 d'agost no has trobat cap central que et convenci o has hagut de fer un esforç més gran per Julián, igual les coses poden canviar, però a dia d'avui el que es busca és un central esquerrà per poder compartir aquesta posició amb Gerard Martín, o veurem si finalment també amb Araujo, amb Christensen, i aquesta és la idea que hi ha ara mateix al Barça.
1: Val la pena requadrar-ho, que això és informació. El que vol Hansi Flick és un central esquerrà. Després veurem què pot acabar fitxant el club, però el que demana l'entrenador és un central esquerrà.
0: El que no busquem és de ningú en construcció. Construcció no busquem res perquè ja ho tenim tot.
1: Ah, ho has colat ara.
0: Sí, perquè ja sabeu que tenim MCAT, on hi tenim tots els millors materials per construcció i també per decoració, reforma, disseny de la llar, eines, ferreteria, jardineria, tot això amb els preus més competitius, que a més dius ara que aquest és tan car. MCAT, els preus més competitius. Entres a mcat.cat i ho tens tot gràcies a la gent de Material Building by MCAT.
1: Bruno, no sé si controles molt el mercat de centrals esquerrans. Sé que una cosa és que Flick vulgués un central sí o sí, independentment de la cama. Això obria o obre el ventall. Si vol específicament un central esquerrà, ja queda més reduït.
2: Sí, està molt més reduït. S'ha explicat que Nico Schlotterbeck, el del Borussia Dortmund, té una clàusula de sortida, és a dir, que sabeu que fora d'Espanya no hi ha clàusules, doncs aquest, el seu contracte, sí que va incloure per alguns clubs en concret una clàusula de sortida. A mi aquest m'encanta, és el que més m'agrada de tots. Hi ha altres noms que...
1: Sí, el que passa és que quan valdrà? La clàusula de sortida, quan serà?
2: Jo no crec que sigui per massa més de 50, No ho crec. Ha sonat Castelo Luqueva, per exemple, del Leipzig, que em sembla molt bon futbolista també, molt bona cama esquerra, i per dir una pedradeta, Mujaremovic, central de Bòsnia, que jugarà al Mundial.
1: Mujaremovic?
2: Sí, està jugant al Sassuolo. És esquerrà, té bona cama esquerra, però sobretot és un central balcànic, dels que no fa amics, els davanters no acaben sent amics de

0: d'ell, normalment.
1: Bueno, necessari en un equip, no?
0: Sí, sí, sempre has de tenir algun perfil així.
1: M'has dit Slotterberg,
0: Mujaremovic.
1: Mujaremovic, és que els posen difícils els noms, eh?
0: I Castelo Luqueva, són els tres que més o menys m'han acudit així.
2: Slotterberg encara és l'Slotterberg del que parlàvem fa dos anys, és a dir, aquell bèstia amb una sortida de pilota increïble.
0: Sí, sí, perquè té sortida en curt, en llarg, filtrar per baix...
1: Entens que Flick vulgui un central esquerrà?
0: Sí, clar. Sí, perquè, per diverses raons, perquè s'està parlant molt d'Eric, i ens ho explicava el Nil, que ell se sent molt, molt còmode al lateral dret... Pau Cubarsí per mi és molt millor central dret que quan el poses a l'esquerra i per tant tot el que sigui fitxar un central per l'esquerra em sembla gairebé necessari fins i tot.
1: Gràcies Nil.
3: A tu.
1: Informació que us expliquem al que t'hi jugues, eh? Recuadreu-la, l'entrenador Hansi Flick ha demanat un central esquerrà. A partir d'aquí el club restringeix la búsqueda, que diguem queda més limitada que no pas si el tècnic alemany volgués un central independentment de la cama, no? Dreta o esquerra, que s'ha posat ja molt de moda. Abans era igual amb quina cama jugaven els centrals, fa anys al futbol.
0: Sí, sí, abans hi havia la majoria de centrals, eren parelles de centrals que eren els dos dretans i no hi havia cap mena de problema amb això. Ara se li ha donat al futbol molta més importància a les sortides del darrere, no hi ha tanta pilotada en llarg i el fet de perfilar-se, rebre amb l'esquerra i poder jugar pels entrenadors, la majoria almenys és molt important.
1: Gràcies, Bruno, i bon viatge a Dallas.
0: Moltes gràcies, que
1: vagi
0: bé. Una
1: 23, parlem de bàsquet.
4: Què t'hi jugues?
1: Ho hem comentat abans al que t'hi jugues, eh? Sorpresa, Saissó, perquè hi haurà dos equips catalans a les semifinals de la CB.
3: Doncs sí, sí, sí, la veritat és que i més pot haver una final catalana, eh? Si la penya elimina el València, que és el gran favorit a guanyar la Lliga, i el Barça fa el propi amb el Tenerife, es podríem trobar amb un Barça-Penya, que seria fantàstic.
1: De moment el Joventut està a semifinals, després de guanyar, per sorpresa, sí, a la pista de Baskonia.
3: Bueno, sí, sorpresa relativa, la penya està jugant bé, eh?
1: 88-96... Així va sortir l'entrenador del pavelló

0: va acabar saltant amb els aficionats. Sí, sí, sí. Dani Miret, què tal? Com estàs?
1: Molt bones, molt content.
0: Felicitats.
1: Moltes gràcies.
0: I gràcies per atendre'ns, perquè acabeu d'arribar. Just d'aquí a uns minuts entreneu i heu trobat un foradet per atendre'ns en directe al que t'hi jugues, cosa que us agraïm molt.
1: Moltes gràcies.
0: Aviam, he dit per sorpresa, perquè Baskonia amb el factor pista a favor, en teoria, en el favorit. El que passa és que és veritat, com diu el Seixó, que esteu jugant bé en aquest tram final de temporada, però, home, és notícia, és una fita que la penya s'hagi colat a semifinals.
1: Sí, és un objectiu molt gran, la veritat, aconseguir arribar a unes semifinals, i jo crec que no és tan sorpresa per com havia anat l'eliminatòria. El primer partit allà és veritat que perdem de molts punts, però perquè en l'últim quart ens encallem mentalment i físicament. El segon partit el guanyem, crec que amb una superioritat important, que normalment quan jugues contra un equip d'Eurolliga, el fet de jugar un segon partit en 3 dies fa que tu tinguis menys possibilitats, no?, per un tema de benzina. I en aquest tercer partit jo crec que la dinàmica era perillosa en quant a que nosaltres realment doncs, ens estàvem trobant còmodes, no?, i som un equip amb experiència i sabem que quan estem còmodes doncs tenim més possibilitats del que segurament l'estadística pugui explicar.
2: Hola, Dani, què tal? Soc el Xavi, eh?
1: Molt bones.
2: Mira, bueno, aquí ja saps tu que els periodistes tenim l'afició aquesta de posar favorits i tal, no sé què, i clar, ara el València, havent eliminat el Madrid, surt com a gran favorit. Bé, jo penso que, no sé com ho veuràs tu, que ara el València té tota la pressió i que vosaltres no teniu res a perdre i si molt a guanyar, no?
1: Nosaltres sí que tenim a perdre, perquè juguem unes semifinals a CB, que és una cosa que és una oportunitat, i és veritat que ells doncs, tenen molts jugadors, que han sigut el segon millor equip en una fase regular de l'Eurolliga, vull dir, tenen una plantilla d'un nivell brutal, són un equip que tenen molt poques fissures, i a més han eliminat en un play-off al Panathinaikos, no? Llavors jo estava veient com han defensat el Kendrick Nunn, doncs és difícil jugar contra ells, perquè com dic, són un equip supersòlid, amb molts punts, i tenen, doncs, penso que més possibilitats, no? A més, jugant a casa, que això també per nosaltres doncs, és important. Si no guanyes un partit allà, no pots passar a l'eliminatòria. I anem a pel primer. També penso que pel València haver-nos de guanyar 3 partits a casa seva doncs, no és tan fàcil. I nosaltres, doncs, des del principi, com he dit, entrar bé a l'eliminatòria, cada partit és diferent, com s'ha vist en aquesta sèrie al Baskonia i com s'ha vist a la seva pròpia, no?, on el Bilbao va fer un molt bon primer partit en el Roig. I el que tenim clar és que hem portat unes semifinals a Badalona el diumenge i que aquest punt d'energia que necessitem espero doncs, que a l'Olímpic ens acabi d'empanyar com ha estat fent tot l'any. Això per nosaltres és superimportant, és una il·lusió. Som un equip que juguem amb el cor per la penya i tenim moltes ganes de començar aquesta eliminatòria.
0: És el millor de 5 partits, els 2 primers a València, dimecres a les 8, divendres també a les 8, València-Penya, diumenge serà el tercer partit ja a l'Olímpic, a les 8 també, diumenge 14 a les 8.
2: I Dani, escolta'm, clar, això de 5 partits reforça poder una mica el factor camp, cosa que, clar, per vosaltres teòricament us perjudica, però fixa't el tema de 3 partits que s'ha carregat a 3 caps de sèrie, eh? Entre ells, un que us heu carregat vosaltres.
1: Sí, jo ara ens ha afavorit potser el fet de que sigui més curta l'eliminatòria, per com he dit abans, som un equip amb gent veterana i ens costa més recuperar-nos, no?, que jugadors que porten tot l'any i que estan en un roster d'un equip d'Eurolliga, perquè l'Eurolliga doncs, et demanda un nivell d'energia i físic molt alt en molt poc temps de recuperació, no? Però jo penso que el play-off és el millor temps de l'any i s'hauria d'allargar, encara que vull dir, la gent en aquests partits, els jugadors en aquests partits, tothom en aquests partits disfruta més. La temporada regular és molt llarga. Evidentment, el factor camp és el que és, i qui s'ho ha guanyat, doncs, està bé, no?, el donar aquesta opció de jugar els 2 primers partits a casa de l'equip que ho ha fet millor durant la fase regular, però jo penso que La primera, els quarts de final ja haurien de ser a 5 partits, perquè si no pot ser que una afició que porta esperant tot l'any a veure si entres o no al playoff, en 3 dies, amb un 2-0, s'hagi acabat ja el playoff. Vull dir, la meva opinió massa curt. Aquest any ens ha afavorit, l'any passat ens va perjudicar, perquè no vam jugar contra el Tenerife, imagineu el viatge per tornar, vull dir, no pots ni entrenar entre partits. Ens agrada preparar-nos i ens agrada jugar aquests partits. Amb la qual cosa, això ara li va millor a València? Sí, però crec que el que està bé i el que està bé és que els play-offs, doncs, s'allarguin.
3: Perquè guanyareu segur, home. És que guanyareu segur. Sou l'orgull de la ciutat. Sou de l'orgull de la ciutat. I guanyaran.
0: És un alcalde al que li agrada el bàsquet.
3: Sí, sí, m'agrada. Lo alto que soc, com perquè no m'agradi, no? Què vols que m'agradi? El hockey, haver d'anar tot el rato a jupit.
0: Quin mal d'esquena, no?
2: Mal d'esquena, home.
0: No sé si...
1: Hi ha gent molt alta que no li agrada molt el bàsquet, que s'ha de córrer molt, també.
0: T'has sorprès per això com ha quedat el quadre de semifinals? Amb el Madrid eliminat, el Barça amb totes les dificultats també s'ha classificat. T'ha sorprès o no?
1: Sí, està clar que l'eliminatòria més igualada potser era la del Barça amb el Múrcia, perquè el Barça al final doncs, és un equip que aquest any ha tingut doncs, un canvi d'entrenador i diferents moments no, durant la temporada, i el Múrcia doncs, al revés, molt sòlid, però sí que jo des de fora doncs, veia més igualtat. Jugar a casa després en partits de play-off pot ser una doble arma, eh? Vull dir, el Múrcia ho demostra perquè al final els partits de fora els juga amb més determinació que els de casa, vull dir, almenys en els play-off i el que són els resultats dels últims anys. Ells han guanyat fora a casa i han perdut a casa, no? I ja, bueno, sí que penso que entre el Madrid i el Tenerife, doncs veient que el Tenerife tenia el Xermadín i el Fran Guerra, sobretot, de baixa, doncs pensaves que no tindrien no, aquesta reacció de reinventar-se i sí, ho han fet i per mi sí que és una gran sorpresa.
0: València, bàsquet, joventut, Barça, Tenerife són les semifinals, ens apunta un oient, el Nino, que no és el Nino Bustató, és un altre Nino, que 3 dels 4 entrenadors de les semifinals ACB són catalans, i és veritat, Dani Miret, Xavi Pascual, Pedro Martínez, sí, sí. I l'altre és Xus Vidorreta, és veritat, sou 3 de 4 catalans, eh?
1: I dos de Badalona.
2: És
1: que ara mateix estic aquí assegut al costat de casa meva i veig on viu el Pedro i vull dir, penso que al final, doncs, no? Com dieu vosaltres, a l'alcalde li agrada molt, però sobretot a qui li agrada molt el bàsquet és a la gent de Badalona i això també es transmet. I part de les nostres possibilitats passen per aquest jugar per la penya i per aquest orgull no? que hem transmès a la plantilla i tenim molts jugadors de la plantilla que són de la casa. I espero que aquest esforç que farem es pugui traslladar, perquè com he dit abans, doncs el València és molt contundent, és un rodillo, i hi ha algun moment que ens poden revolcar, però nosaltres ens tornarem a aixecar, hem demostrat resiliència aquest any, hem perdut en un moment a l'Ante Tomic, al Simon Birgander, al Guillem Vives, i hem anat a Grècia i hem donat el nostre 100%, cosa que jo crec que tothom... n'està molt orgullós i ara doncs passi el que passi en aquests dos primers partits o en el primer quart del primer m'és igual, nosaltres hem de mostrar aquesta mentalitat perquè la gent valora com ho juguem, com ho lluitem i això ha de ser el nostre primer objectiu que tots hem de tenir al cap des d'allà mateix.
2: Escolta, Dani, somiar és gratuït, això no hi ha problema, no hi ha peatges aquí, t'imagines una final Penya-Barça-Barça-Penya de la CB, seria tremendo, no?
1: Sí, seria increïble. Jo crec que el bàsquet, per sort, no és un esport científic. Vull dir, hi ha grans històries d'equips, no?, que tenint molt d'acord o tenint inspiració, poden aconseguir grans fites. Vull dir, 2 + 2 no sempre són 4, i nosaltres ens hem d'agafar això. A nosaltres està bé, que penso que nosaltres estem bé. Vull dir, com he dit abans, el Bilbao juga increïble, un partit increïble a camp de València, i arriba per guanyar. Llavors, enteneu-me, eh? Nosaltres, si juguem bé, per què no podem tenir opcions de guanyar el partit? O de que el València aquell dia no tingui un bon dia. Cada dia és diferent, I el que dic, en el bàsquet, quan ets molt difícil de guanyar i molt insistent, tens més possibilitats. Llavors nosaltres, dins del partit i entre partits, que és una eliminatòria molt llarga, entre tots, entre la comunitat que som, no? Entre, com he dit abans al principi, la nostra gent i l'equip, hem de buidar-nos. I hem de buidar-nos i que la gent ho vegi i que aquesta oportunitat que tenim l'aprofitem el millor possible.
0: Doncs des d'aquí bufarem per ajudar la penya a classificar-se per a la final de la Lliga CB. De moment ja està a semifinals, es jugarà el primer partit a la pista del València Bàsquet aquest dimecres a les 8 de la tarda. Dani Miret, gràcies i felicitats.
1: Moltes gràcies a vosaltres.
2: Adéu.
0: Pausa i escoltem reflexions sobre també la classificació del Barça, a part de parlar de Marc Márquez en aquest tram final.
4: Què t'hi juga?
5: A Tortosa i Amposta, la salut té un referent clar en TAC i ressonància. Centre Mèdic Alomar.
6: Amb la qualitat i rapidesa de sempre. Sense esperes. A prop teu.
5: Ressonància magnètica 3 Tesles i TAC. Centre Mèdic Alomar.
6: Perquè un diagnòstic no pot esperar.
7: Quan li toca, li toca. I si no toca, doni's el plaer. Canviï la imatge de casa. És tan fàcil com venir a Comeslac. Pintures, parquets, paper pintat i el nostre consell. Proximitat i assessorament tant per a particulars com per a professionals. Comeslac, Avinguda Països Catalans 33 de Reus i al carrer Víctor Català A58 del polígon Agroreus. També a la nostra botiga online a la web comeslac.com. Amb Comeslac, si es pot somiar, ho pots pintar.
8: ¿Qué hay de nuevo? Tus 99 de Sol Optical. Dos gafas al precio de una por solo 99 euros. Dos gafas de marca con lentes antirreflejantes. 99 de Sol Optical. Dos gafas por solo 99 euros.
9: En Tarragona, Centro Comercial, Parc Central y La Fira de Reus.
8: Infórmate en soloptical.com.
10: ¿Qué te jugas? Amb Sique Rodríguez y Lluís Flaqué. Cadena SER y SER Catalunya. Una ràdio amb orgull de tenir-te com a oient.
2: Això és Jauja.
11: Cadena SER i SER Catalunya. Més oients que mai.

0: Así es el seguro de moto de Línea Directa, uno de los mejor valorados en España. Cámbiate y te mejoramos el precio de tu seguro directamente. Llama al 917-700-700 o entra en lineadirecta.com.
1: No te pierdas ya en cines La Luz, del ganador del Goya, Fernando Franco.
2: Estamos hablando de algo que pasó hace 30 años.
1: Con el ganador de dos Goya, Alberto San Juan.
2: Yo creo que se me juzgue como cualquiera que cometa mis pecados.
3: Delitos, lo que tú has hecho es delito.
2: El Señor me ha hablado. Este es el único camino, el de la verdad.
1: La Luz, ya en cines.
4: Què t'hi jugues? Amb el Sique i el Flaqui.
5: Hola Xavi, Xavi Saixó, Ràdio Barcelona en directe pel Què t'hi jugues. Benvingut novament al Palau.
6: Xavi, content de veure't. Bona gent per aquí encara. Som molt content de veure't.
4: Què t'hi jugues?
7: El Barça de Xavi Pascual jugarà contra el Tenerife demà. Cobrirà el partit el Xavi Saixó. Sí. Abans de parlar del Barça, per tancar el tema penya, ens ha explicat el Dani Meret que se'l notava content.
8: Sí, molt content.
7: Molt content estava dintre de la penya.
8: Estic veient la casa de Pedro Martínez. És bo, eh? És curiós.
7: És bo. Sí, sí, s'enfrontaran a semifinals, eh? Sí, València sí. Bàsquet, entrenat sí. per Pedro Martínez, contra el Joventut, entrenat per Dani Meret. Se'l notava eufòric, sí, transmetia sí. alegria. Sí, sí. L'entrenador de la penya, no sé si ho compartiu, els
9: normal.
7: Que heu escoltat l'entrevista.
9: I guanyarem la ACB i celebrarem el Pont del Petroli.
8: Toma.
9: O al Maisons du Monde, que és molt gran.
8: Convidarà o no l'alcalde a mi?
9: A què? A vostè? A mi. Vostè, per mi, és de bon gat.
8: Ah, clar.
7: Dani Meret va acabar saltant amb els aficionats a la sortida del pavelló després de guanyar el Baskonia 88-96 i escolteu també com van rebre a Ricky Rubio. Ricky, a Busson.
8: És que aquest crit, els de sempre, tota la vida de la penya, ja li cridaven quan estava en categories inferiors perquè era una Busson. Ell jugava contra la seva edat i ell fotia 50 punts per dir alguna cosa i els altres, clar, era una Busson. Llavors ja li va quedar el Ricky a Busson.
7: També no? Content, Ricky Rubio.
10: Mucho orgullo. Es increíble el equipo que hemos formado, que durante toda la temporada hemos tenido malos momentos. Perdimos los cuartos de final para jugar la BCL Final Four en casa y creo que un equipo como el que tenemos ya hemos aprendido de esos errores y hoy hemos hecho un gran partido fuera de casa. Yo me siento cómodo en este equipo, peleo por algo más que el baloncesto y creo que estoy muy contento aquí, satisfecho con mis compañeros y muy... mucha ilusión.
7: Fixa't el que diu Ricky Rubio, peleo por algo más que baloncesto i el que ens ha dit ara l'entrenador, Dani Meret, no? De lo important que és aquest grup que han fet amb molta gent de casa i sí. el que porten el club a dins i lo important que és.
8: Jo recordo sempre que l'última Eurolliga que va guanyar el Barça, el tronc de jugadors era nacional. Precisament amb Ricky Rubio, amb Víctor Sada, amb Roger Grimau... La importància del tronc nacional és superimportant per guanyar coses.
7: I el Barça amb totes les dificultats, però està a semifinals. Doncs i el sí. Madrid eliminat.
8: I el Madrid eliminat, clar, s'havia obert un ventall que no esperava. Va ser factor camp a semifinals. Si arriba a València a la final seria factor camp en contra, però si arriba a la penya seria factor camp a favor, el Barça també. És a dir, bueno, doncs ara una nova dimensió aquesta, jugar contra el Tenerife. Abans escoltàvem a la Provítola dient això, que el Barça ha de jugar al seu ritme. I hi han dues coses que ha volgut la Provítola explicar. Primer, us ha dit Xavi Pascual que marxa. Això, el vestidor, què ha passat? Com us heu pres?
11: Sí, nuestra situación realmente es muy extraña. Nunca me ha pasado algo así. Pero bueno, creo que Xavi lo comunica para reforzarnos, ¿no? Para pensar en que, bueno, es una buena oportunidad, puede ser algo bueno para todos, ¿no? Y tenemos que... Y nada, pensar en llegar lo más lejos posible, ¿no? El partido de mañana va a ser un partido muy, muy difícil, así que nada, tenemos que pensar en lo que hacemos bien nosotros.
8: Bueno, això per una banda, i per l'altra, el mapa de l'equip de l'any que ve es va fent, poc a poc. Ja sabem que a Emili Hernán Gómez no li han fet oferta de renovació. I li hem preguntat també, tu que acabes contacte, el club ha contactat amb tu?
11: No. Intentamos hablar, pero no, así que mi futuro está bastante incierto, así que nada, creo que hay que pensar en lo que realmente hay que pensar, que son estos playoffs, es Tenerife y es lo mejor para el equipo.
7: Intentamos hablar, pero no. Què vol dir?
8: Jo crec que el seu representant, a lo millor, es va oferir al fet de dir, bueno, va, què voleu fer, tal i qual, i el Barça, jo entenc que no està per la labor. De fet, es parla que podria tornar a la penya l'any vinent, a Nicola Provitola. En fi, ja veurem, però no hi ha oferta per la Provitola, jo crec que no seguirà, per Vila i Nan Gómez tampoc, més els que ja hem anat dient, no? Vull dir, el que passa que no sabem qui serà l'entrenador l'any vinent, de moment, no? I de demà, atenció, digues.
7: Sí, no, que t'anava a preguntar, demà el Barça juga el primer partit d'aquesta sèrie de semifinals, el millor de 5 partits, a les 8,
8: sí,
7: al Palau,
8: sí, sí.
7: Clar, coincideix amb el hoquei.
8: Doncs sí, aquesta és una història realment terrible, perquè el cinquè partit de la final de les semifinals de hockey, i el Barça va perdre, Barça Igualada, s'havia de jugar a les 7 de la tarda de demà al Palau. Ja coincideix amb el bàsquet. I el Barça ha pres la decisió de jugar aquest partit, perquè jo entenc que l'Igualada, si jugava dimecres, que és el que se li ha proposat a l'Igualada, jugar dimecres, doncs si guanyés a l'Igualada, divendres havia d'anar a jugar ja a la Corunya, el primer partit de la final, doncs el Barça se'n va jugar a Blanes.
7: Sí, el partit decisiu de les semifinals de la Lliga d'Hockey Patins, el Barça el jugarà a Blanes.
8: A Blanes,
7: contra l'Igualada.
8: Contra l'Igualada. Jo crec que això demostra clarament la manca d'alguna forma de com estan les instal·lacions. Jo no dic que el Palau no estigui preparat, que ho està, i potser és de les millors pistes, però clar, quan passa una cosa d'aquestes...
7: Sí, hi ha hagut falta d'organització, no?
8: Sí, bueno, i que no hi ha, i que la Igualada, pues, lògicament, ha dit, escolta, nosaltres i la Federació i tal, en fi, hi ha hagut aquí un problema que s'ha hagut de resoldre fora de Barcelona, insisteixo. A Barcelona hi ha cap camp, diguem-ne, que pugui, sinó que han hagut d'anar a un camp... això no és informació, sinó és una opinió meva, a un camp el més lluny possible perquè puguin anar els menys els d'Igualada, per entendre, perquè si tu jugues a Sant Sadurní d'Anoia, quasi en tindràs més d'Igualada que de Barcelona. En canvi, anant a Blanes, doncs pues mira, ja veurem què passa, no? Però clar, és trist, sincerament és trist, que el cinquè partit, que pot jugar, quedar fora o no, d'un títol, l'haig d'anar a jugar a Blanes. Per mi és que és una cosa increïble. No?
7: Doncs demà, la semifinal de la Lliga d'Hockey Patins entre el Barça i l'Igualada jugarà a Blanes, perquè al Palau Laurana s'haurà de disputar el primer partit de semifinals entre el Barça i el Tenerife. Gràcies, Xavi, queda't per aquí, que parlarem de motos, i sé que t'agraden molt, sí. I tancarem el programa rient una mica amb els teus tocs. Abans, 9-3-3-4-4-14-11.
12: Home, evidentment, si voleu, les capibares de Mr. Wonderful. Ja sabeu, aquesta col·lecció mundial que tenen, que es diu Wonder Goal, on hi ha una pila de seleccions sorpresa amb el seu boli esborrable, preciós, clauer, un cromo...
7: De fet, estan pràcticament totes, les importants totes.
12: Home, i tant, és que és el que hi ha d'haver, és el que hi ha d'haver.
7: El top 5 que ens posa el Bruno Alemany com a favorites per guanyar el Mundial,
12: són
7: totes representades, eh?
12: Efectivament.
7: Espanya, França, Argentina, Brasil, Portugal...
12: La febre Wonder Goal.
7: 9-3-3-4-4-14-11, si voleu un estuig amb els 15 bolígrafs esborrables. Ja no cal que truqueu, perquè ho han fet diversos oients, i el més ràpid o la més ràpida és el Toni. Hola, Toni.
13: Hola, bon dia.
7: Bon dia, i quina energia positiva, sí, no?, que ens transmets. Gràcies, Toni.
13: Home, m'ha tocat els bares, però com estic feliç, ja van a Florentino, què m'has pot pedir?
7: Eres del Madrid, Toni?
13: No,
7: ah,
13: el Barça,
7: ah, val, que tu volies que guanyés Florentino perquè creus que és bo pel Barça. Vale.
13: Exacte.
7: Toni, des d'on ens escoltes?
13: Ara de Granollers.
7: De Granollers. Doncs, per haver estat el més ràpid, t'emportaràs un estuig, una col·lecció d'aquests bolígrafs esborrables.
12: Una passada, ja veuràs. Bueno, faràs feliç a molta gent. A molta gent.
7: Tens fills? Filles?
13: Bueno, el petit ja té 20 anys i l'altre 26, està una mica ja...
7: Ja vas cap a avi, eh?
13: Oh, dice la mi pierna.
12: Calme-se, por favor.
7: Poc a poc, no? No me passi, eh, Toni? Una abraçada, gràcies per escoltar-nos.
13: Gràcies a vosaltres.
7: Que vagi bé.
12: Barça! Clar que sí, home.
7: M'encanta quan truquen els oients i transmeten aquesta energia positiva, aquesta vitalitat.
12: Sí, hi havia garbo.
7: Sí, això és guai. Marc Márquez ha tornat. Ens ho va anticipar Mela Xércoles la setmana passada al Que t'hi jugues, que el veia competint pel Mundial, i a la següent cursa Marc Márquez l'ha guanyat. El pilot de Cervera al micròfon de la cadena SER amb Mela Xércoles.
14: Està feliç, no?
15: Home, para no estarlo. O sea, una victoria cara, demasiado cara. Pero Pero bueno, el año pasado en estas alturas estábamos aquí de, bueno, va, una más, vamos a sumar puntos y incrementar la distancia, y ahora pues es una más que necesitada, luchada, pagada y trabajada. Y eso pues creo que es lo más a destacar, siempre y cuando creo que el famoso comeback en inglés, el regreso, no está terminado, sino que tengo que seguir trabajando mucho para en esos circuitos a derechas pueda estar luchando por victorias.
14: Esta es la número 100. ¿A qué nivel de las especiales la pones?
15: Es que hay muchas, buenas.
14: Me diciendo algunas cuantas.
15: No, bueno, para mí la primera en MotoGP es la más especial, Austin 2013. Compartir podio Pedrosa, luchar con Valentino, con Lorenzo, pues fue la más especial. Luego pondría Valencia 2012, donde salgo último y despido Moto2 a lo grande, ganando. El de top 3 pondría Tailandia 2025, porque fue el inicio del mejor año de mi carrera deportiva, o el de más felicidad, porque compartir tantos podios con mi hermano Alex fue un año increíble. Y esta la pondría en top 5, quinto lugar. Hay muchas, pero de mucha importancia, sobre todo porque una lesión te desgasta físicamente, te crea nuevas limitaciones, pero te desgasta más mentalmente.
7: Mela Chércoles, Uves y Ráfagas.
16: Uves y Ráfagas, amigos, no digas que no te lo dije, ¿eh? Estaba clarísimo.
7: Que tratábamos de loco.
16: No, que va, sabíais que tenía razón en el fondo, pero no por mí, no porque yo fuera muy listo. Es que estamos hablando del mejor piloto de todos los tiempos, de Marc Márquez. Que tiene... Claro, que es así, es que tiene una moto que es muy buena, la Ducati. No sé si ahora mismo es la mejor o la Aprilia está por encima de la Ducati, pero en cuanto él esté recuperado al 100% físicamente, volverá a pasar el rodillo como lo pasó el año pasado. El año pasado llegó a encadenar 7 dobletes consecutivos, le sobraron 5 grandes premios después de su coronación en Japón. Acuérdate que la carrera de Indonesia, que es la que le tira sin querer Bezeki la primera vuelta y le provoca esa lesión de clavícula que luego ha dado problemas porque se le movió también un tornillo, y bueno, el caso es que le tuvieron que quitar ese tornillo que le estaba pinzando el nervio radial. Bueno, pues he perdido la de Indonesia, la de Australia, la de Malasia, Portugal y Valencia, y aún así fue campeón. Este año se ha perdido el domingo de Francia, porque se cayó el sábado. Ese mismo domingo le estaban operando ya, el 10 de mayo. Se ha perdido la de Cataluña, porque se estaba recuperando. Reaparición Italia la semana pasada con un quinto y un séptimo puesto en el sprint y en la carrera. Y ayer, y antes de ayer, pues vuelve a ser Marc Márquez. Sacó el rodillo que tenía guardado en el cajón, el sábado por la mañana hizo la pole, eso sí, al más puro estilo Marc Márquez, cayéndose en la primera vuelta, poniéndole un poquito de suspense y emoción a la historia. Hizo la pole, ganó en el sprint, gestionando, tiró solo 4 vueltas y luego se dedicó a regular su distancia con Pedro Acosta. Y el domingo salió por todas desde el principio. Era muy importante salir indemne de la primera curva, porque es un embudo, como se vio después. Martinator la lió, llegó desbocado a la primera frenada, se fue al suelo y se llevó con él a Bezeki, Aldeguer, Gian Antonio y Raúl Fernández, es decir, 4 de los 5 primeros de la general, el primero, el segundo, el tercero y el quinto. Mar, por su cuenta, empezó a tirar, se encontró con Acosta, que adelantó la segunda vuelta, y luego tuvieron un duelo precioso los dos. Por la victoria se pasaron y repasaron 5 veces, llegó a haber toque de carnados entre ellos, porque los dos son 2 peleones, pero claro, se impuso Marc porque tiene la Ducati, Pedro Acosta tiene la KTM, que es inferior, y porque es Marc Márquez, y ganó gestionando de nuevo. Así que fíjate el recorte que pega en la general, porque entre su victoria y el cero de Bezeki, llegaba a esta carrera a 102 puntos de distancia, se va a 72 y todavía con 518 puntos.
7: Eso te iba a preguntar. Ahora mismo, claro, Marc Márquez es quinto, Marco Bezeki es líder, 160 puntos, Jorge Martínez segundo con 140, Dijan Antonio es tercero, 118, Pedro Acosta cuarto, 112, Marc Márquez es quinto con 88. ¿Lo ves compitiendo por el Mundial?
16: Joder, si le veía cuando estaba en su casa después de la carrera de Cataluña, que todavía no había reaparecido y no sabíamos si reaparecía en Italia, imagínate ahora, ya la reaparición de la semana pasada en Italia, donde perdió 17 puntos, si no recuerdo mal, sí, porque estaba a 85 y acabó a 102 ese Gran Premio Italia, para mí ya eso fue el comienzo de la remontada, aún perdiendo esos puntos, porque habiéndose quedado en casa hubiera perdido muchos más. Y allá la pegó un mordisco importante. No todas las carreras van a ser así de rentables. Puede haber algún día que falle también Marc, pero es que llevamos 8 de 22. Es decir, nos queda una barbaridad de carreras, nos quedan 14 todavía. Hay 37 puntos en juego en cada Gran Premio. Claro que es el candidato número uno al título. Lo era hace unas semanas y lo es hoy más, sabiendo.
7: O sea, no es que lo veas competir por el Mundial, sino que siendo quinto lo ves candidato número uno.
16: ese piloto a batir, pero está clarísimo. Lo dijo Jorge Martín Martinito el jueves al llegar a Hungría. El piloto a batir será Marc Márquez. ¿Eso de quién lo dicen? De un piloto que viene recuperándose de una lesión importante, que le han operado el 10 de mayo, no hace ni un mes, del pie, que eso lo llama el cacahuete, Spinots, no le importa nada, y del hombro. No lo dicen de ningún otro, lo dicen de Marc Márquez. Y esto es así, es el hombre a batir, délo claro. Pero sí, de verdad, no es forofismo, no es pasión, es lógica, sin más. Es lógica. ¿Quién es la favorita al Mundial de fútbol que va a empezar dentro de tres días? Pues es España. Luego podrá ganar o no ganar, pero ¿qué es la que mejor juega hasta este momento? Está claro, ¿no? Eso es así. Pues decir lo contrario, decir que España no es favorita, es engañar a la gente. Luego pasará lo que tenga que pasar. Pues Marc Márquez es el favorito número uno al título de MotoGP esta temporada.
7: Cierto, ahora que sacas el tema fútbol, que sé que te gusta mucho y los oyentes conocen tu pasión por el Real Madrid. ¿Y te gusta que Florentino Pérez haya sido reelegido presidente?
16: Esta te gustaba, ¿eh? Esta,
7: la tenía apuntada. Mira, lo cuando te la sacaba, ya, a la que tuviera una oportunidad.
16: Público, lo hice público anoche ya, en el carrusel, que no era el carrusel canalla, con Álvaro Benito. Lo he dicho en algún sitio más también. Creo que es mañana pasado cuando el Real Madrid va a presentar oficialmente a José Mourinho de nuevo como entrenador del Real Madrid. Pues en ese instante, en ese preciso instante, yo me borro como madridista hasta que José Mourinho vuelva a ser destituido del Real Madrid, que lo será antes o después.
17: Muchas gracias.
16: Confío en que pronto. Sí, es así, porque no te soporto. Ni tu actitud, ni tu presencia. El ojo y tu manera de jugar al fútbol y de entender el fútbol. Me borré definitivamente de Mourinho en aquella eliminatoria contra el Barça en el que puso a Pepe en el centro del campo y parecíamos el Numancia repartiendo palos, defendiendo y sin jugar al ataque. No puedo con ese entrenador, no puedo con esa actitud. Así que me borraré oficialmente de madridista en cuanto le nombren. He ido a ver a unos amigos míos de Estrella Galicia este fin de semana en el Pados para ver si me aceptan como seguidor del Deportivo de La Coruña. Y me han aceptado. Mi colección de camisetas, que hay unas cuantas, arrancó con una camiseta del Depor, la de Feiraco, el Super Depor, que la tengo firmada después de que ganara su primera Copa del Rey por Bebeto, Mauro Silva, Fran, Arsenio Iglesias, Lendoiro. Entonces, le tengo mucho cariño a ese equipo. Entonces, esta temporada seré del Depor. No creo que Mourinho llegue mucho a la temporada que viene, le echarán antes, estoy convencido. Y allá volveré a ser madridista también.
17: Estás hablando de Mela Chércoles como si fuera periodista de verdad. ¿Tú quién eres? ¿Tú eres de fútbol? ¿Tú no entiendes de fútbol?
16: José,
17: ¿tú sabes
16: José, nos conocemos porque el año pasado estuviste en Portimao dando el banderazo de MotoGP.
17: Portimao está en Madrid.
16: Hablé contigo un instante y quedó claro que eres un borde también en las distancias cortas.
17: Claro.
16: No te soporto, José Mourinho.
7: ¿Es un borde también en las distancias cortas?
16: Sí, te lo garantizo. Sí.
17: No, soy borde con quien tengo que ser borde. Sí, es un señor de motos que quiere hablar de fútbol.
7: Me sorprende la contundencia
17: quiere tener
7: de tu exposición.
17: Quiere tener un poco de gloria. Hablando de fútbol, cuando él es bueno en motos, tú que hablas de motos. Si tú eres bueno en motos, tienes que hablar de
16: veneno, José Mourinho.
7: I ens han escut una nova secció, el que t'hi jugues i no ho sabíem. Mela, pues nada, que un abrazo y ánimos.
16: Nah, lo llevo bien, lo llevo muy bien. Estas son cosas que van y vienen, va por épocas. La eliminación contra el Tenerife en la ACB, o sea, ya fue para rematar la temporada, ¿sabes? Ha sido un año tremendo, un año en blanco de verdad.
17: Si tu apellido fuera otro, ¿sabrías mi opinión sobre tú?
16: No me importa.
17: Si tu opinión fuera Suda.
16: Sí, pero por eso me lo han dicho desde pequeñito en el cole.
7: ¿Ah, sí?
16: Si tú hubieras dicho Suda, yo te hubiera dicho Repampinfla.
7: Estás curtido en mil batallas, Mela. Hubes y ráfagas.
16: Ubis y ráfagas para todos, un abrazo fuerte.
7: Una 55, que gran, Mela Chércoles, tenim missatges dels oients, el 606-32-72-11, 606-32-72-11.
17: Comencem pel Fuar.
18: Escolta, que el peinado tan defendre a Florentino no ha fet ni un debat, no ha sortit a cap puesto a explicar res, han sigut unes eleccions de merda. El voto por correu, que l'altre no tenia el censo. Home, va, que no vinguen amb cuentos, que si té un mes i mig el Riquelme aquest se'l brene a l'abuelito. Home, va, que ja vale. Que pels culers millor que sigui aquest paio, perquè al final tindran que vendre hasta la Cibeles. Però bueno, anirem veient.
17: I per últim, una nota de veu molt breu, també sobre les eleccions del Madrid, de l'Albert.
19: Bon dia, que t'hi jugues. Escolta, ahir a les eleccions del Podrit ben guanyar els culers, així que enhorabona.
7: Així de clar.
17: Em fa molta gràcia. Estem molt a favor.
7: M'encanteu. Gràcies a tots per escoltar-nos, Tancarem el que t'hi jugues, com sempre, rient una miqueta amb el Xavi Seixó.
20: Tres tocs i el Seixó. Tiqui, tiqui, miau, miau.
8: Comencem amb el redactor, en aquest cas Miguel Zubir Raín, que està mal situat. Mal situat, li donen pas i està mal situat i passa això.
20: En apuntes muy rápidos el resto del polideportivo, situamos la final de la Billie Jean King Cup. Miguel Ángel Zubiarrain.
21: Hola, muy buenas. Pues mira, estoy en la pista de la Davis Cup. Por lo tanto, no sé cómo va la... Porque la información está muy mal aquí de partida.
8: No sé cómo van porque estoy
7: en otro sitio,
8: en otra competición y aquí la cosa no funciona muy bien.
7: Es que el Zubi ya porta tantos años.
8: Es sensacional, sí, sí, bueno.
7: Bueno, se la repampimpla.
8: Lesió de Sorlo, que en l'Atlètic de Madrid, i Fullana, que parla d'una cosa que jo pensava que era obvi, però sembla ser que no.
22: Han sacado la camilla para llevarse a Alexander Sorloz para que se haga pruebas médicas. Vamos a ver en qué condiciones se marcha el futbolista del Atlético de Madrid, pero ahora mismo la noticia está aquí, justo fuera del estadio, donde ya está preparada esta ambulancia móvil para llevarse al delantero del Atlético de Madrid a un centro médico.
8: Doncs jo pensava que totes les ambulàncies eren mòbils, però es veu que no.
23: Per si de cas.
7: És redundar, a la ràdio s'utilitza aquesta fórmula, no?
23: És millor donar informació per si de cas. Sí, hi ha algú que diu, hòstia, aquesta ambulància se mueve...
8: Clar, o està sempre en aquí, no? I clar, llavors com aporta...
23: Una ambulància constante.
8: Constante, exacte. Constante o mòbil. Seria, bueno, en aquest cas. Bueno, la tercera és una situació surrealista que es va viure en un bar fa poc.
24: El Supremo confirma una condena de 6 meses de prisión y multa por delito de odio contra el dueño de un bar en Valencia que se negó a devolverle 1 euro a un cliente que se había tragado la máquina de tabaco. La máquina de tabaco.
8: Oh, un client es va tragar la màquina de tabac.
23: Jo sé qui era.
8: El va denunciar amb un euro.
23: Chesney.
8: Possiblement.
7: Va fer 10 anys de casat i una gran celebració, Chesney.
23: És que és el millor.
8: Sí. Bueno, Chesney. Bueno, sí, que en principi així està la situació. Per cert, abans que parlàvem de motos, jo, veient la cursa de Moto3, l'accident de David Muñoz, que, bueno, afortunadament només l'han operat de pelvis i de la braça esquerra, em va recordar tant, per desgràcia, l'accident aquell de Simoncelli, que va ser... És que a David Muñoz li va passar pel mig una moto. Va atropellar també la moto. I afortunadament, doncs se n'ha sortit bé.
7: Aquest cap de setmana Fórmula 1, al circuit de Catalunya.
8: Sí, senyor. Circuit de Catalunya, que ja entrarà després a la rotació i, bueno, doncs no arriben els espanyols massa bé, ni Sainz ni Alonso, però, bueno, està animat i ho anirem explicant.
7: En parlarem aquesta setmana al que t'hi jugues, on passaran moltes coses, demà... quasi us diria que hem de fer un programa més enllà de l'actualitat esportiva, perquè ens cau en directe l'arribada del Papa a l'aeroport del Prat a les 12:20.
8: L'escut del Madrid,
7: Pendents durant tot el dia de les manifestacions dels professors i comencen les proves de selectivitat per a molts estudiants de Catalunya.
8: Sí.
7: Des d'aquí, que tingueu molta sort. Gestioneu els nervis... formen part de la vida, no passa res, però les proves comencen, s'acaben i després la vida continua.
23: I escolta, mira, ara sona Malena, però entremig et vol posar els Pixies, per exemple.
7: Ah.
23: O The Black Crowes, o Garbage, o Suede,
7: a tu t'agrada,
23: o The Hives.
7: Comercien al Cruïlla.
23: Hombre, i tant, és que al Cruïlla ho trobaràs absolutament tot. Del 8 al 11 de juliol encara ets a temps de comprar la teva entrada a cruillabarcelona.com.
7: Gràcies per escoltar-nos. Adeu.
25: Què t'hi jugues?
26: Son las 2, la 1 en Canarias.
27: 7 minutos de aplausos en el Congreso de los Diputados. Aplausos de todos los grupos a un discurso en el que el Papa ha evitado hablar de los casos de pederastia. Ha buscado la sintonía con la izquierda con mensajes que ya hemos escuchado en este viaje sobre la paz y la inmigración, pero que ha tenido un punto especialmente conservador cuando León XIV se ha referido a la familia y a la vida, en clara alusión a los derechos consolidados en nuestro país como el aborto o la eutanasia.
28: Toda vida humana debe ser reconocida y custodiada desde su concepción hasta su ocaso natural, en cada circunstancia de su existencia.
27: León XIV, que ha dejado su primera mención al tema de los abusos para después, para su encuentro con los obispos. Mención sí, pero midiendo muy mucho las palabras que ha usado en su encuentro con los prelados en la sede de la Conferencia Episcopal.
26: Hora 14, en la SER. Lo que pasa, lo que importa. Con Javier Casal.
27: Buenas tardes a todos. Tercera jornada del viaje del Papa León a España. Hoy primer discurso de un Papa en las Cortes y primera mención, como digo, a los casos de pederastia. Aunque León XIV no ha pronunciado ni la palabra abusos ni el término pederastia, siguiendo su discurso en la sede de la Conferencia Episcopal está Marina García. ¿Qué tal? Muy buenas tardes.
0: Buenas tardes, sí, ha llegado en el tercer día, como decías, del Papa en España. El tema que ha sobrevolado todo el viaje y al que se había referido brevemente en el avión llegando a España. Aunque ahora lo hace por primera vez en un discurso público y ante una sede eclesiástica, ante los obispos españoles, la representación de la Iglesia en este país.
1: Ante esta plaga, la comunidad eclesial está llamada a responder con la escucha, la verdad, la justicia, la reparación y un compromiso cada vez más decidido en la prevención y la cultura del cuidado.
0: Aunque no cita literalmente la palabra abusos, llama al fenómeno de la pederastia una plaga dolorosa y pide verdad, justicia, reparación y compromiso con la prevención. Unas palabras pronunciadas casi como una posición pública de condena al fenómeno de los abusos antes de que esta tarde se vea con algunas víctimas de pederastia.
27: A y media analizamos con Joan Solés el discurso de León, conservador en el fondo, amable en las formas y conciliador con todos. De ahí que la izquierda y a la derecha pues lo hayan aplaudido casi por igual, de Feijóo a Gabriel Rufián.
2: Ha sido de la A a la Z, compartido, sentido. Creo que este discurso va a formar parte durante mucho tiempo de la historia del Congreso de los Diputados.
3: Humanista, es que yo creo que sigue la senda del Papa anterior. Estamos tan mal que hay que dar la bienvenida a este tipo de discurso. Al final es puro cristianismo.
27: Discurso en el que León XIV ha introducido reproches por la crispación política y una defensa encendida de la familia clásica y una reivindicación histórica de la derecha y la ultraderecha. El derecho a elegir la educación de sus hijos en la fe.
28: Esta colaboración ha de respetar siempre el derecho primario e inalienable de los padres a elegir el tipo de educación y de formación que reciben sus hijos, en coherencia con sus propias convicciones morales, culturales y religiosas.
27: Tampoco ha habido mención ni en los actos de este pasado fin de semana, ni esta mañana en el Congreso, ni tampoco en el encuentro posterior con los obispos a otro de los caballos de batalla de la Iglesia Católica, que mueve a la juventud a ritmo de reggaetón, pero que no admite el matrimonio entre personas del mismo sexo. 2:03 p.m. Del resto de cuestiones, varias de última hora. La primera de los tribunales, el juez del caso Leire cita como testigo a la presidenta del PSOE, a Cristina Narbona. Recordemos que en el sumario aparecía recogida una conversación entre ambas, coincidiendo además con el inicio de los 5 días de reflexión de Pedro Sánchez en abril del año 24. Última hora, Miguel Ángel Campos, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
4: Buenas tardes. De acuerdo con la Fiscalía, el juez del caso Leire ordena una batería de diligencias para comprobar si se ejecutaron las maniobras de Leire 10 para tratar de desestabilizar las causas que perjudicaran al PSOE. Entre ellas cita entre el 26 de junio y el 13 de julio a 22 testigos, como a Cristina Narbona, convocada el 10 de julio para que explique su relación con la supuesta fontanera, o al general jefe del Estado Mayor por si hubo presiones contra la UCO de la Guardia Civil. El juez también cita como imputada el 14 de julio a la abogada Leticia de la Hoz por el supuesto intento de soborno a Carmen Pano, la empresaria que aseguró haber llevado dinero en bolsas a Ferraz.
27: Por cierto, lo acabamos de conocer. La comparecencia del presidente del Gobierno en el Congreso de los Diputados para hablar de todos estos asuntos será finalmente el próximo 24 de junio. Los casos de presunta corrupción que le pasan factura al PSOE en el último barómetro de 40dB para la serie El País, el Partido Popular amplía casi 5 puntos su ventaja sobre los socialistas. Y la otra última hora es del exterior, sobre la guerra de Irán. Teherán da por concluidos de momento los ataques sobre Israel tras los combates cruzados de este pasado fin de semana. Trump ha vuelto a pedir a las partes que cesen las hostilidades. Pablo Morán, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
5: Hola, Javier, buenas tardes. Irán opta ahora por la contención después de la llamada de Trump a las partes a que cese esa oleada de ataques cruzados que han roto el alto el fuego vigente desde hace 2 meses y que contagia a más actores en la región. Los hutíes de Yemen, por ejemplo, han anunciado esta mañana el bloqueo a la navegación de Israel por el Mar Rojo en represalia por estos ataques. Trump reivindica el alto el fuego, afirma que ambas partes lo quieren y advierte de que la ignorancia o la estupidez podrían obstaculizarlo. Netanyahu despreció anoche su petición, que sonaba casi a orden, para que no tomara represalias.
27: Nos vamos ya hasta la redacción de informativos.
26: Hora 14, con Javier Casal.
27: Y con más cuestiones, Javier Riebana, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
6: ¿Qué tal, Casal? Buenas tardes. Un juzgado de Madrid ha admitido a trámite la querella del Partido Popular por el rescate de Europa, abriendo causa y citando a declarar a Bartolomé Lora, el que fue presidente de la SEPI cuando se produjo el rescate. Además, dentro del caso Plus Ultra, la acusación popular ha pedido, entre otras, la imputación de las hijas de Zapatero. También destacan los nombres de Ábalos o Koldo García.
27: El tiempo, que está como la política, con un mapa muy polarizado, Jordi Carbó.
9: Tarde soleada con más calor que ayer. Máximas cercanas a los 30 grados en el Mediterráneo con sensación de bochorno. Superaremos los 30, de hecho nos situaremos entre los 30 y los 35 en prácticamente todo el interior peninsular, superando con facilidad los 35 en el Valle del Guadalquivir. En el Cantábrico, como habrá muchas nubes con alguna lluvia débil, ambiente fresco. Y durante la tarde tendremos tormentas locales pero intensas al sur de la Ibérica, en el Valle del Ebro y sobre todo en los Pirineos.
10: Con la producción de Aldo Gómez y con Elena Sánchez y Nick Sutherland en el control de sonido. Arrancamos, son las 2 de la tarde y 6 minutos.
26: Hora 14 a Catalunya. Ferran Dalmau.
11: Barcelona es blinda a menys de 24 hores de l'arribada del Papa. Els Mossos ja han assegurat carrers i revisat clavegueres per garantir la seguretat de Lleó 14, que aterra a quarts d'una del migdia de demà. Els talls de mobilitat estaran repartits per tota la ciutat. Les zones més crítiques són Eixample, Ciutat Vella i Montjuïc. I tot plegat coincideix amb l'inici de la selectivitat, quan 45.000 alumnes han d'aconseguir arribar a les facultats on s'examinen. La consellera del RAM els demana calma aquí a la SER.
12: Les hores d'entrada dels estudiants a les aules no coincideixen amb les hores en les quals la visita del Papa doncs pogués comportar alguna situació que, de coincidència, com dèiem abans, a l'espai públic, no?
11: És Núria Montserrat, consellera d'Universitats. La visita del Papa, que arriba quan els catalans som menys religiosos que mai. La meitat de la ciutadania es considera no religiosa i els que ho són, molts no són catòlics.
13: En els últims 20 anys especialment ha crescut la diversitat religiosa i això ha donat una altra presència o ha dibuixat un mapa religiós diferent.
11: La immigració ha fet augmentar el nombre de musulmans, però atenció, perquè el cristianisme també aguanta gràcies als estrangers. Els Mossos encara busquen el pistoler que ahir va matar a la zona franca un home, al mateix lloc on fa unes setmanes van assassinar trets o un altre home. L'Ajuntament demana calma als veïns.
14: Malgrat estar amb investigació de Mossos i amb secret de sumari, no es pot compartir tota la informació. El que ens indiquen els cossos de seguretat és que es tracta de morts relacionades amb la criminalitat organitzada i internacional, que no és una resposta a una dinàmica estrictament del barri.
11: És Raquel Gil, regidora del districte. A Catalunya els pisos no paren de pujar de preu. En un any han pujat un 10,5%, tot i que s'ha rebaixat una mica. El ritme d'augment continuem en xifres que són de les més altes de mai.
15: Els darrers trimestres ja hem dit que els preus estaven alts i que podíem arribar ja a la zona d'una certa estabilització, però el que estem veient és que els preus estan continuant pujant.
11: És Òscar Gorgas, gerent de la Cambra de Propietat Urbana de Barcelona. I el que està tornant a poc és la calor, Jordi Carbó.
9: A mesura que avanci la tarda veurem més núvols, però igualment continuarà fent sol i calor. De fet, esperem temperatures més altes que ahir. Ens aproparem als 30 graus a les valls del Pirineu, al prelitoral i a la línia de la costa amb sensació d'aixafogor. I passarem dels 30 a gran part de l'interior, apropant-nos als 35 a l'interior de l'Ebre i al Pla de Lleida. Sol, però també cada cop, com dèiem, més núvols, que donaran lloc a tempestes al Pirineu i Prepirineu, nord de la Catalunya central, també algun xàfec, però més enllà cap al Pla de Lleida. Els pròxims dies hi haurà més núvols, amb alguns moments de pluja i menys calor, però a finals de setmana les temperatures tornaran a pujar de manera significativa.
11: És dilluns 8 de juny, Guillem Arnal al control, Martí Ramírez a la producció, ara són les 2:10.
26: A la cadena SER i SER Catalunya, Hora 14, amb Ferran Dalmau.
11: Bona tarda. Els Mossos despleguen avui un dels dispositius de seguretat més complexos dels últims anys, el de la visita del Papa a Catalunya, en coordinació amb 6 cossos policials més, entre ells, esclar, la Guàrdia Vaticana. És un pla que blindarà diverses zones de Barcelona, com la Catedral o la Sagrada Família, i que se seguirà 24 hores al dia en directe des de la seu central dels Mossos a Sabadell. Andrea Villòria.
16: És el que es coneix com a CECOR, un centre de coordinació policial que es posa en marxa avui a les 10 de la nit i fins dijous 11 per seguir en directe tots els moviments del pontífex i els espais on ha de passar la comitiva.
18: Què és dels dispositius més importants que hi ha hagut a Catalunya en els darrers anys?
16: És el comissari David Boneta, cap d'aquest dispositiu, que ja ha fet revisar el clavegueram, els terrats i edificis dels llocs claus, sobretot a Ciutat Vella o al carrer Rosselló i l'entorn de la Sagrada Família. El dispositiu servirà per protegir les autoritats, el papa, el rei o el president, i perquè res falli, els Mossos també posen en marxa un dispositiu virtual per evitar atacs que puguin afectar les comunicacions.
11: Tanta vigilància es tradueix també, lògicament, en problemes per als veïns, talls en carrers i parades de metro desactivades. Sobretot, Andrea, en aquests barris, Ciutat Vella, l'Eixample i també Montjuïc i Montserrat.
16: D'entrada, l'entorn del Palau Episcopal, on dorm el papa, i la catedral estan tancats des d'aquest matí a les 7 i fins les 10 del matí del dijous 11. El trànsit s'ha tallat i s'han retirat els cotxes, les motos o fins i tot les bicis aparcades.
11: Al Raval, on hi ha l'església de Sant Agustí que visitarà el papa, també hi haurà talls des de demà.
16: A les 7 del matí de demà quedarà tancada també allà la circulació i fins la mitjanit de dimecres a dijous. Es tallen els carrers Hospital, des de les Rambles fins a la Rambla del Raval, el carrer Jerusalem o les places de Sant Agustí i Gardunya.
11: El punt més crític per la mobilitat és l'Eixample.
16: Els Mossos ho consideren el centre de màxima seguretat i el punt on el Sant Pare estarà més exposat. El tall afecta tot el carrer Rosselló, des del Passeig de Gràcia i fins a la Pan, i tots els carrers transversals Illa Amunt i Illa Vall. A més, evidentment, de la Sagrada Família i les 9 illes del voltant. Tot això quedarà tallat el dimecres 10, des de les 7 del matí i fins les 2 de la matinada de l'endemà, així que els veïns ja poden anar retirant els vehicles. L'Ajuntament, de fet, ja ha tret els contenidors. Ara bé, els Mossos asseguren que els veïns podran entrar i sortir de casa.
18: No han de tenir cap problema, malgrat estigui el dispositiu en marxa. L'únic que hem de portar haurem de demostrar doncs, que són veïns d'aquella zona i ja està.
16: Només caldrà que ensenyin, per exemple, el DNI, un altre document o indicar on es viu.
11: Per tant, informació de servei per als barcelonins. Andrea, repassem afectacions al transport a la ciutat.
16: El més important és que dimecres quedarà tancada la parada de metro de la Sagrada Família. Els trens de l'L5 i l'L2 no s'hi aturaran. També queda afectada la parada de Verdaguer, que serà només de baixada. Tot i així, s'incrementarà el servei més d'un 20%. Les parades de bici de les zones afectades també estaran tallades. I un dia abans, el dimarts, els busos que travessen Montjuïc no podran fer-ho perquè la muntanya quedarà blindada. Pels que tinguin entrada a l'estadi olímpic, sí que hi haurà un bus llançadora.
11: Aquest batibull de talls es convertirà en un gran obstacle per als estudiants que fan la selectivitat, que comença demà. Molts estan neguitosos, però la consellera d'Universitats, Núria Montserrat, ha dit avui aquí a la SER que no han de patir.
12: Les hores d'entrada dels estudiants a les aules no coincideixen amb les hores en les quals la visita del papa doncs pogués comportar alguna situació que, de coincidència, com dèiem abans, a l'espai públic, no? Tot i així, també sempre hem dit que compartim absolutament amb els estudiants doncs aquest neguit.
11: Demà al matí a primera hora el papa encara no serà a Barcelona i dimecres, en principi, primera hora serà a la presó de Brians. Ara bé, també hi haurà previsiblement més problemes de mobilitat aliens al papa, perquè els mestres han tornat a convocar vaga a tot Catalunya demà amb una gran protesta a Barcelona a les 11 a plaça Espanya. Una protesta que arriba amb la situació enquistada entre el govern i els docents. El govern ha demanat als sindicats responsabilitat i que no perjudiquin els alumnes i ha mostrat disposició per continuar dialogant, això sí, advertint que l'escola inclusiva, que és un dels cavalls de batalla de la negociació, és un model amb limitacions. Els partits de l'oposició continuen apretant el govern i demanen abordar un gran pacte sobre el model educatiu. Xavier Balló.
7: El conseller de la Presidència, Albert Dalmau, assegura que seguiran negociant, però que s'han d'abordar algunes qüestions a fons del model educatiu, per exemple, amb l'escola inclusiva, que creu que ha demostrat les seves limitacions i que s'hauria de fer una major aposta pels centres d'educació especial. Declaracions a Televisió Espanyola.
8: El govern, honestament, ha dit quins són els límits que té l'escola inclusiva. Penso que l'escola inclusiva és un bon model, sí. En aquelles coses en les que podem avançar necessitem més reforç, però també sabem que també hem de guanyar segurament una mica més de places d'educació especial.
7: Una idea que no ha agradat als comuns, als seus socis, David Cid.
17: Jo no estic d'acord i crec que faria bé el govern d'estalviar-se declaracions i titulars. Crec que hi ha una aposta de fa molt de temps per l'escola inclusiva.
7: Tant els comuns com Esquerra han demanat una reflexió més profunda i un gran acord a l'Hisenda Alemany.
19: No és només un conflicte laboral. Jo diria que és una qüestió de país. No sé si li hem de dir pacte, perquè està molt gastada la paraula, o acord, o el que sigui.
7: En canvi, l'oposició fa responsable el president Illa de la situació.
20: Aquest immobilisme del govern, aquesta falta de lideratge del president Illa, és el principal problema que tenim actualment
0: en aquest conflicte educatiu.
7: És Josep Rius, portaveu de Junts.
11: Amb la negociació entre docents i Generalitat estancada, res sembla poder evitar que demà convisquin els talls pel Papa, amb les protestes de mestres i també amb tot l'allau turístic d'aquesta setmana, en què s'ajunta la visita del Pontífex i la Fórmula 1, que aquest proper cap de setmana serà a Montmeló. Per demà i dimecres, el 90% de les habitacions d'hotels estan reservades a Barcelona, segons el vicepresident de CAVE, la patronal de les agències de viatges, que ha dit avui a SER Catalunya que la visita de Lleó 14 és bona per Catalunya.
1: És un turisme que es mou molt també amb grups, de fet aporta molt valor. En un moment en què el turisme està molt qüestionat, aquest tipus d'esdeveniments són un gran aparador internacional no només per Barcelona, sinó per Catalunya.
11: I és que la visita del Papa es produeix en un moment curiós, que és el que hi ha menys afició a la religió a Catalunya. De fet, juntament amb el País Basc, som un dels dos llocs de l'Estat on la religió i, sobretot, el catolicisme tenen menys influència a la nostra vida. Martí Ramírez, bona tarda.
2: Hola, bona tarda.
11: A Catalunya, quasi la meitat de la població es considera no religiosa.
2: Concretament, un 47,6% dels catalans es defineixen com agnòstics, ateus o no creients, segons un informe de la Fundació Ferrer i Guàrdia. Aquestes dades situen Catalunya com la segona comunitat autònoma amb menys religiosos, només per darrere del País Basc. Ara bé, cal tenir en compte que el concepte de religiositat ha evolucionat.
3: Aquest no religiós és molt ambigu, no vol dir que la gent ja deixi completament la religió. Hi ha alguns d'ells que, per exemple, diuen que reconeixen l'existència d'una realitat espiritual, d'altres que es declaren espirituals però no religiosos. Tant ser catòlic com ser no religiós no és el mateix que volia dir 40 anys enrere.
2: És Marc Griera, investigadora

0: no és el mateix que volia dir 40 anys enrere.
1: És Marc Griera, investigadora de la Universitat Autònoma i directora del grup de Sociologia de les Religions.
2: Clar, Martí, de l'altra meitat dels catalans, els que sí que professen una religió, resulta que els més practicants no són els catòlics, sinó musulmans o evangèlics.
1: Sí, són dades, en aquest cas, del baròmetre de religiositat del govern, que indiquen que menys de la meitat dels catòlics preguen. Una xifra força baixa comparada amb altres comunitats religioses, com els musulmans, dels quals 9 de cada 10 resen, o els evangèlics, que ho fan 8 de cada 10.
2: De fet, la immigració ha canviat el panorama de la religió a Catalunya, no només per un augment dels musulmans, sinó també perquè les comunitats cristianes aguanten precisament pels estrangers.
1: Exacte, la immigració ha construït una Catalunya religiosament més diversa, però alhora ha suposat un reforç molt important per la comunitat catòlica.
0: Hi ha molta població d'Amèrica Llatina, però també, per exemple, de Filipines, la parròquia filipina. El Raval és una parròquia importantíssima.
1: I és que la mala imatge de l'Església catòlica provinent de la relació amb el franquisme té moltes menys implicacions per la població immigrant, com explica Enric Termes, capellà de Barcelona i vicesecretari de la Conferència Episcopal Tarraconense.
3: No hi ha memòria històrica, i el no haver-hi memòria històrica també allibera de molts prejudicis.
1: De fet, aquest és un dels motius pels quals s'està començant a detectar un petit repunt en l'interès religiós entre els joves.
2: Doncs ja ho senten. El mapa social de la religió ha canviat molt les darreres dècades i això s'ha notat, per exemple, a les nostres escoles.
1: Sí, perquè a Catalunya, tot i tenir força centres educatius religiosos, són quasi un de cada 10, en realitat estem a la cua d'alumnes que cursen l'assignatura de religió. Ho fan menys de la meitat. 4 de cada 10 a primària i secundària i només el 9% dels de batxillerat. Xifres molt baixes comparades amb altres comunitats, com Extremadura o Andalusia, on els alumnes que fan religió superen el 70%. I en un altre àmbit, on es pot observar aquest canvi és en el matrimoni. L'Església catòlica ha perdut el seu domini. Actualment a Catalunya només un 8,8% dels nous matrimonis són confessionals, mentre que l'àmplia majoria són casaments civils.
2: Martí Ramírez, gràcies.
1: A vosaltres.
4: ¿Qué hay de nuevo? Tus 99 de Sol Optical. Dos gafas al precio de una por solo 99 euros. Dos gafas de marca con lentes antirreflejantes. 99 de Sol Optical. Dos gafas por solo 99 euros. En Tarragona, Centro Comercial Parc Central y La Fira de Reus. Infórmate en soloptical.com.
5: Vides amb música i lletra. Llapis de memòria. Cada dia de 3 a 4 de la tarda amb Jordi Manau.
6: Presumeix de la ràdio que t'agrada. Si et pregunten què escoltes, no et tallis. Digues La SER. Una ràdio amb orgull de tenir-te com a oient. Com a meravelles. Cadena SER i SER Catalunya. Referents amb tu. Hora 14, Catalunya. Amb Ferran Dalmau.
2: 10 minuts i seran 2:45. Els Mossos continuen buscant el pistoler que ha matat un home a trets aquesta passada nit a la zona franca de Barcelona. La víctima va morir per una ferida amb arma de foc al carrer Mineria, on fa poques setmanes van assassinar a trets a un altre home, Andrea Bellòria.
7: Els Mossos han reforçat aquesta nit la vigilància al barri als peus de Montjuïc després de la mort a trets d'aquest home a mans d'un pistoler a qui els Mossos encara estan buscant. A les 9 de la nit l'agressor s'ha acostat a la víctima quan era a l'interior d'illa d'uns pisos al carrer Mineria i li ha disparat.
2: No podem recuperar l'Andrea, que ens estava explicant aquest cas. En qualsevol cas, és el segon assassinat a trets en aquesta zona en molt poc temps, el tercer, si encara ampliem més els mesos. I davant d'aquesta situació, evidentment, hi ha una preocupació dels veïns de la zona franca, en concret del barri de la Marina. L'Ajuntament els demana calma, perquè els que puguin estar preocupats davant d'aquests tirotejos sàpiguen que en realitat no és una qüestió de la dinàmica del barri, sinó que té a veure, diu la regidora del districte, Raquel Gil, amb el crim organitzat.
8: Sobretot llançar un missatge de tranquil·litat als veïns i a les veïnes de Sant Montjuïc i en concret del barri de la Marina. Malgrat estar en investigació de Mossos i en secret de sumari, no es pot compartir tota la informació. El que ens indiquen els cossos de seguretat és que es tracta de morts relacionades amb la criminalitat organitzada i internacional, que no és una resposta a una dinàmica estrictament del barri, malgrat això és evident que neguiteja els veïns, que els preocupa.

0: Estem molt pendents de qualsevol novetat al respecte. 2:22. El preu de l'habitatge continua tocant sostre. Els pisos són un 10,5% més cars que fa un any, 10,5 punts. Tot i això, Catalunya és dels territoris on menys s'ha encarit la compra de pisos. Pol Valero.
1: Els habitatges nous han pujat un 8%, mentre que els de segona mà s'han encarit un 10,8%. Són dades de l'Institut Nacional d'Estadística que comparen els preus del primer trimestre d'aquest any amb els del primer trimestre de l'any passat. Al conjunt de l'Estat, l'augment de preu ha estat molt superior, gairebé d'un 13%, amb Aragó i Múrcia liderant la pujada. De fet, Catalunya és la tercera comunitat on menys ha crescut el cost de comprar un pis o una casa. Tot i que un 10,5% és una pujada forta, les dades catalanes també reflecteixen una lleugera reducció del ritme d'encariment, que en els darrers trimestres estava al voltant de l'11% o més. Òscar Gorgas, gerent de la Cambra de Propietat Urbana de Barcelona.
2: Tècnicament ens hauríem d'anar estabilitzant perquè els preus s'han recuperat molt. Si hi hagués més oferta, llavors probablement això ajudaria que els preus s'estabilitzessin.
1: Malgrat això, el preu de l'habitatge continua disparat i és el 6è trimestre consecutiu que l'índex creix a 2 dígits, un fet que no s'havia produït mai.
0: Davant la crisi d'habitatge, l'Ajuntament de Barcelona activarà demà el procediment per homologar a les entitats socials que vulguin tenir un dret de tanteig municipal sobre finques en venda. És a dir, que vulguin poder comprar edificis en venda abans que aquests els quedi, per exemple, un fons d'inversió. Així, les entitats del tercer sector en l'àmbit de l'habitatge, sense ànim de lucre, podran demanar poder exercir aquest dret per comprar finques senceres sempre que el consistori i els llogaters del bloc hagin declinat prèviament comprar aquesta finca. I de la mobilitat, segur que molts ho estaven esperant, aquest matí s'ha reprès de manera progressiva per fi el servei habitual de tren de la línia R2 sud de Rodalies i també els regionals R14, 15, 16 i 17 després de gairebé 3 mesos d'obres als túnels del Garraf. Pol.
1: El restabliment de les freqüències i circulacions habituals s'ha avançat una setmana sobre el calendari previst. En aquest temps s'han fet treballs per arreglar el desgast dels túnels provocat per la corrosió del mar, el salnitre, el vent i l'onatge. Les obres han tingut un cost de gairebé 4 milions d'euros i han obligat els trens del corredor sud a circular per via única entre Sitges i Garraf, cosa que ha afectat la capacitat de les línies i ha complicat molt els viatges. Tot i la represa dels trens, Renfe ha mantingut per avui el servei alternatiu per carretera.
0: 2:25, l'Hospital Germans Trias, Can Ruti, ha començat a provar una teràpia pionera a Europa per millorar els símptomes de l'Alzheimer en fases inicials, per exemple, la pèrdua de memòria o la desorientació. Consisteix en fer una cirurgia cervical. Susana Ruiz.
3: L'Alzheimer ve donat, entre altres causes, per l'acumulació de proteïnes tòxiques al cervell que contribueixen a la mort neuronal. L'estudi de Can Ruti busca frenar la progressió de la neurodegeneració potenciant el sistema limfàtic, que és un dels mecanismes que té el cervell per eliminar aquestes proteïnes tòxiques. Carmen Higueras és cap de cirurgia plàstica de l'hospital.
4: Busquem preoperatòriament, fent una ecografia, un gangli limfàtic en el coll que funcioni i una petita vena. I llavors el que fem és suturar aquesta vena al gangli limfàtic perquè el líquid limfàtic dreni cap al sistema venós. Això és una cirurgia que és poc invasiva, com diem, que el pacient està ingressat 24 hores i després pot marxar cap a casa.
3: L'estudi inclourà 10 pacients amb Alzheimer en fase inicial. De moment, ja s'ha intervingut els dos primers.
0: El bullying és un problema històric, però els darrers anys s'ha visibilitzat molt més. En parlem més, en som més conscients i això ajuda a combatre'l, però a vegades tot plegat no és suficient. El Col·legi d'Advocats de Tarragona avisa que, a nivell jurídic, les famílies de les víctimes d'assetjament escolar sovint se senten desorientades, no saben què fer. Per això proposen complementar la normativa actual. Eva Hidalgo.
5: El protocol actual no reconeix els episodis cronificats, no aborda el ciberassetjament i no individualitza les víctimes amb discapacitat o neurodivergència. A banda, els recursos no són homogenis i hi ha desigualtat entre centres i territori. Tot això segons el col·legi. Xavier Capilla és membre de l'Observatori Societat i Dret.
6: El departament diu, llancem aquí un protocol i a partir d'aquí feu vosaltres. Carrega les famílies, carrega el centre i és un peix que es mossega la cua. Clar, el protocol el que ha de fer és donar-li tot mastegat, en un bon sentit, al professora per dir, vale, fem això i us donarem la cobertura. I a partir d'aquí, informació, informació, informació...
5: Proposa més cooperació amb el Departament d'Educació per fer xerrades o formació, fixar uns mínims d'intervenció a cada centre amb un pressupost i abordar millor les particularitats.
0: I una bona notícia per les famílies amb nens amb discapacitat de Barcelona. A partir d'aquest estiu ja no hauran d'assumir un sobrecost pels casals d'estiu o altres activitats de lleure. L'Ajuntament corregeix així una desigualtat històrica. Martí Oliver.
7: Quan l'Ajuntament autoritza activitats de lleure, fixa un preu màxim i les ajudes que concedeix a famílies vulnerables són d'aquest import, de manera que cobreixi tot el preu de les activitats. El que passava fins ara és que les activitats adaptades per nens amb discapacitat tenien un preu superior a aquest màxim, de manera que les ajudes no cobrien tot el seu cost, només una part, i eren les famílies les que havien d'acabar assumint un sobrecost. Ara, a recomanació del síndic, l'Ajuntament fa uns canvis que permetran garantir l'equitat econòmica i és que equipararà el preu de les activitats adaptades a les ordinàries i d'aquesta manera evitaran els sobrecostos. També ampliaran l'oferta de places adaptades.
8: Hora 14 amb Ferran Dalmau.
0: Un jove ha acceptat 6 mesos de presó i una multa de 2.000 euros per haver llançat una ampolla contra els Mossos i haver ferit un agent durant els aldarulls que hi va haver a les festes de la Mercè fa 5 anys. És el so d'aquell moment, el 2021, en què després d'un macrobotellot amb unes 20.000 persones també hi va haver baralles, agressions i danys a mobiliari de la plaça Espanya. Potser ho recordaran. En té més detalls en Martí.
7: El jove ha admès que va participar dels aldarulls que a altes hores de la matinada va llançar una ampolla de vidre contra una furgoneta de Mossos que estava protegint un dels camions de bombers que apagava els contenidors que es van cremar a plaça Espanya i quan anava a ser detingut va fer diversos moviments bruscos amb les cames que van causar una petita lesió al genoll d'un agent. Va ser una erosió que va trigar una setmana a curar-se però que no va impedir treballar a l'agent de policia. A canvi, la fiscalia ha rebaixat la petició de pena de 3 anys aquests 6 mesos. Normalment amb una pena menor a 2 anys, l'ingrés a presó es pot suspendre, però com que el jove té antecedents, potser haurà d'acabar-la complint. En els darrers anys ja s'han condemnat altres joves que van participar d'aquests aldarulls, on fins i tot es van cremar vehicles i es va intentar irrompre a la comissaria de Mossos.
0: I arribarem a 2:15 amb Pepet i Marieta.

Estan sentint La placeta de les iaies, el primer avançament del seu disc de comiat després de més de 20 anys de trajectòria. A la placeta de les iaies, iaies, iaies, amb paciència i unes calles. Així arribem a 2:15. Ara continua l'Hora 14 a la SER. Que tinguin molt bona tarda.

0: opinat moltíssimes vegades sobre el que ell creu que és un colonialisme que s'aplica als Estats Units, als habitants de l'illa, que no s'inverteix, que tenen apagades d'electricitat constants per la falta de manteniment.
1: A la parellada, tu?
2: Jo no aniré a veure Bad Bunny, però estic em ressonen tant les seves paraules en un dia com avui. Hem de buscar el nostre Bad Bunny. De fet, Lluís Llach ho és, el nostre Bad Bunny.
3: Al balcó, amb Anna Puigvoltes. La teva cita de cada vespre a partir de les 7, a la cadena SER i SER Catalunya. Presumeix de llapis de memòria. Si et pregunten què escoltes, no et tallis, digues... Llapis de memòria, amb Jordi Manau. Cadena SER i SER Catalunya. Una ràdio amb orgull de tenir-te com a oient. Cadena SER i SER Catalunya. Més oients que mai. Gràcies per
4: tant. El seguro de coche de Línea Directa es uno de los mejor
5: valorado
4: en España. Vaya temazo, valorado.
6: Y otra,
5: valorado.
4: Cámbiate y te mejoramos el precio de tu seguro directamente. Llama al 917-700-700 o entra en lineadirecta.com.
7: Ok, Nico, a la floristería. Parada corta, box, box y luego directo al restaurante.
8: Incluso los pilotos de Fórmula 1 conducen a diario. Audi Revolut Fórmula One Team recomienda BP Ultimate con tecnología Active para llegar hasta 840 kilómetros más lejos al año. Comparado con combustibles básicos y basado en un uso continuado de 13.000 kilómetros, los beneficios podrían variar. Infórmate en mibp.es.
3: Haz tu verano realidad con Tour Mundial y viajes al Corte Inglés en las costas, islas, Egipto, Orlando, Tailandia, Europa, sin gastos de cancelación. Consulta condiciones y sus precios increíbles, como el Caribe desde 920 euros. Reserva tu viaje de Tour Mundial con la confianza de viajes al Corte Inglés.
9: Un Mundial se vive así. Con todos los partidos en exclusiva, los mejores comentaristas, 12 horas de contenido diario y todas las ventajas de ser de DAZN. Suscríbete ya y añade todo el Mundial a tu plan por 19,99 euros.
10: Soy Aida, de Carglass. Si tu parabrisas tiene un impacto, repararlo es súper fácil. Solo necesitas tu móvil, tablet u ordenador y entrar directamente en carglass.es. Pides cita y nosotros lo reparamos, donde y cuando quieras.
11: Carglass cambia, Carglass repara.
3: Cadena SER i SER Catalunya. Referents amb tu.
12: Bona tarda, Víctor.
13: Bona tarda.
12: Escolta, en aquest programa estem acostumats a Serrats, a Beatles, a Bruce Springsteen, així que em temo que avui, veient les peces musicals que hem trobat al teu llapis de memòria, alguns fliparan en colors.
13: Puc entendre-ho. És una selecció molt basada en la música clàssica, però bueno, tots aquests són grans temes de la música clàssica. És veritat que molta gent viu una mica allunyada. El que seria interessant és que no hi haguessin perjudicis, que d'alguna manera la gent s'orientés davant d'aquestes peces que han estat temes tan importants com el tema del Justin Bieber d'avui, del Bad Bunny, de la Lady Gaga, vull dir que tan famosos com aquests. I per tant, des d'una orientació una mica de deixar-se una mica al costat tots aquests perjudicis, no? Aquestes coses de la cultura elevada, el que no és, tot això.
12: Avui anem a baixar-ho tot.
13: Sí, baixem. Jo explicaré algunes píndoles, diguem, per mirar de costat per què són tan importants aquestes peces. Són peces que m'han marcat, algunes potser les podeu arribar a compartir els oients i algunes potser diuen, bueno, aquest està boig per la música clàssica i no necessàriament hem de viure o vibrar de la mateixa manera que ell.
12: Però realment, tu escoltes sempre música clàssica?
13: Sempre.
12: Però tu tens una filla jove, adolescent, la Chloe, no et cola un Bad Bunny per allà, alguna història?
13: Al fons de la casa pot sonar, però estic tant, el teatre és casa meva en aquest moment i estem tantes hores allà que bueno, sents el cotxe, perquè llavors sí que tenim una mena de codis, la Chloe Ski punxa la música al cotxe sempre que viatgem a l'Empordà, etcètera, i llavors aquí és on em poso una mica al dia d'algunes coses, però...
12: I t'entra bé o no ho acabes de...
13: Algunes coses sí, algunes menys. A vegades hi ha un punt de simplificació harmònic amb alguna de les peces, alguna repetició de patrons, algunes coses, però sempre amb un respecte, perquè és que hi ha una música que es fa avui que és descomunal, que busca, no, una revolució dintre de la música i del gènere en concret, no? I jo crec que és molt lloable. sempre sents algunes coses que et criden l'atenció, algunes que no, i algunes fins i tot que t'arribes a enganxar una miqueta.
12: M'agrada això, no?, que segurament és l'única persona que escolta Bad Bunny i diu, ai, quina simplificació harmònica, no?, que,
13: no,
12: que
13: hi ha aquí. Molta gent que deu pensar igual, però no s'atreveix a dir-ho.
12: Ah, amigo, que el que sí que et demanaré és que, mentre sonen les cançons, avui farem a grans mesures, grans excepcions, podem obrir micros perquè tu ens expliquis també, perquè un dels objectius d'avui, a part de conèixer-te i conèixer les teves cançons, és que sortim d'aquí sabent apreciar molt més l'òpera, la música clàssica, etc, etc.
13: Perfecte.
12: Així que quan tu ho vegis, em fas així, obrim micros enmig de la cançó i xerrem.
13: Perfecte.
12: Doncs va, sense més preàmbuls, avui connectem les cançons del Llapis de Memòria del director artístic del Gran Teatre del Liceu, el Víctor García de Gomar.

0: En setem el llapis de memòria del Víctor García de Gomar amb Johann Sebastian Bach i la peça, aviam si ho dic bé això, Mahedich, de la Passió segons Sant Mateu, que pel que tinc entès, Víctor, aquest tema forma part d'un oratori sacre i no d'una òpera, perquè Bach no va escriure òperes.
1: Sí, d'alguna manera, si li preguntéssim a Bach quin és el que s'acosta més a l'òpera, que hi va escriure, que no va escriure cap, és el conjunt de les quatre passions, que de les quals només conservem dues, la Passió segons Sant Joan i la Passió segons Sant Mateu, que estem escoltant.
0: I les altres on són?
1: Són perdudes. De tant en tant va apareixent algun Bach a alguna llibreria, alguna estanteria d'alguna biblioteca privada, i van sortint algunes partitures, però no del tamany d'una passió, que això seria un llibre bastant important.
0: Molt totxo.
1: Clar, estem parlant d'una de les peces, segurament un dels Everest de la història de la música. O sigui, totes les conseqüències d'aquesta peça vol dir que escoltem el que estem escoltant avui perquè vam tenir un Bach abans. Així és el que determina, no?, la importància. En la seva capacitat de ser genial amb molt pocs elements, molt poques eines, Bach fa una elevació continuada, diguem, d'un ofici, no?, buscant una sacralitat, una espiritualitat. Clar, hem d'imaginar una Passió segons Sant Mateu que té una extensió més o menys de 3 hores, 3 hores i mitja, i que en l'últim va repassant els darrers moments de la vida de Crist, per tant, Quaresma, Setmana Santa, i per tant en la revisió del Sant Sopar, de la crucifixió, de certes reflexions, sorgeix al final de tot aquest moment del Mahedich amb el baríton, que és com una mena d'introspecció, però de màxima elevació.
0: De fet, tu dius, aquí ho tinc apuntat, sublimació d'una intimitat introspectiva, que això ens ho has d'aterrar, eh?
1: Sí, és aquest moment d'una oració d'aquesta... Tots a la vida ens hem trobat molt sols en algun moment i parlem amb nosaltres mateixos, amb aquest silenci, que no sempre trobem l'oportunitat. Aquesta és una peça que et convida a parlar amb tu mateix, perquè el personatge principal del baríton, que fa una mena d'introspecció, parla amb si mateix i veu tota la història que ha passat Jesucrist per arribar a aquest moment. Ja siguis creient o no siguis creient, és un moment d'una gran elevació. De totes formes, has de pujar la muntanya d'aquest Everest per trobar-te a dalt de tot tu amb tu mateix a soles. Llavors comprens què és això. Si ho sents com nosaltres, ara mateix ja és d'una enorme bellesa. Però si fas la pujada, diguem, a la muntanya, a la net o al Montarto, allò on sigui, tens aquest moment amb
0: tu
1: mateix.
0: Sí, aquesta és per anar a fer un cim.
1: Clar, i d'altra banda, que si estem parlant d'una de les Giocondes de la història de la música, clar, escrita amb tinta ferrogàlica, que vol dir que és un tipus de tinta en què escrivien els antics compositors, que amb un tros de paper molt rupestre, no amb el paper ara, amb tècniques, diguem, no? Molt
0: desenvolupades. Amb gramatge i
1: tal. Sí, exacte. Sí. Que fa que la tinta penetra cap a l'altre costat del foli, no? Amb la qual ja traspassa, que no, que en diem amb normalitat. Amb la qual del foli de paper que es traspassava es barrejava una pàgina amb l'altra. Què ha fet els hereus, diguem, no, els grans de la partitura? Han posat amb un sistema de làser que han tallat la pàgina per la meitat. Tu imagina't què és això amb una Gioconda com és la Passió segons Sant Mateu. Tallar el full per la meitat, saps? Per separar i que la tinta ferrogàlica no traspassi. Bueno, estem parlant d'anècdotes, però que en tot cas la Passió Sant Mateu és un autèntic monument.
0: Que ara que parlem d'anècdotes, he llegit una història que no sé si és certa o i si no n'he vero ben trobato, que diu que la Passió segons Sant Mateu es va passar un segle oblidada en un calaix i que la va trobar per casualitat al compositor Félix Mendelssohn.
1: Sí.
0: Perquè el seu carnisser li anava a embolicar un tall de carn amb l'original, amb el manuscrit original, i va dir... Quítate, què estàs fent? Dóna-m'ho!
1: Són aquestes històries, no?, que algunes són més llegendàries, però és veritat que a Mendelssohn li adjudiquem la recuperació en temps més aviat moderns, no?, perquè es va passar entre 100 i 150 anys dormida tota l'obra de Johann Sebastian Bach, que es veia en aquell moment com absolutament oblidada, antiga. Clar, hem de pensar que la música que sonava, a diferència del que passa una mica avui, la gent creava i escoltava només la música que es creava en el moment, no la música que s'havia creat fa 25 o fa 100 anys. Això era cosa del passat. Això passa molt al teatre avui, però molt menys a la música clàssica, que tenim sobre els nostres escenaris, a les nostres sales de concerts, menys estrenes, perquè hi ha un públic una mica menys actiu o amb més prejudicis, que els hi costa una mica acceptar llenguatges més moderns.
0: Que a tot això, com deies, està cantant un baríton, I crec que avui tenim entre nosaltres un ex baríton.
1: Sí, baríton és per sempre, vull dir que al final és una de les maneres d'entrar a la música clàssica. Vaig voler cantar molts anys amb l'Orfeo Català en el seu moment, al Palau de la Música. Després vaig voler ser solista, amb carrera en solitari, i a partir d'aquí vaig començar a fer alguns rols, algunes coses. I va haver un moment que volies emancipar-te, marxar de casa, i aleshores es va complicar una mica perquè deies, buf, per ser un professional del cant... tot i que tot funcionava una mica bé, però se sap que potser no era el millor del món i que potser calia baixar una mica més en un territori on pogués gestionar tot plegat, i doncs em vaig decidir per la gestió i bueno, vaig entrar a Fundació La Caixa, després a l'Auditori de Girona, etc.
0: Després al Palau de la Música.
1: Exacte, per acabar al Liceu.
0: Al Teatre del Liceu. Que a quina edat et retires?
1: Com?
0: De
1: no es retira un mai.
0: Val.
1: Això és com...
0: És
1: la condició de persona. Només acabes de ser persona quan mors, igual que acabes de ser baríton quan mors.
0: A quina edat dius, vull estar a l'altra banda de l'escenari?
1: Segurament quan ja no tens l'instrument adequat, quan comença a vibrar de més, quan ja no pots arribar a certes notes que són importants a la partitura, quan has de començar a maquillar masses coses. Això ho veiem en cantants professionals que van complint anys i passa factura. Hi ha un moment que dissimulen molt bé perquè tenen tècnica, perquè tenen una part actoral molt bona, i després ja comença a haver un moment en què, lògicament, pues, tapar tot això costa més, i és el moment de pensar en què et pots transformar.
0: I si ho tenies tan clar que tu volies dedicar a la gestió cultural, per què vas estudiar dret?
1: Perquè és un complement absolutament necessari en la gestió. Vull dir que finalment tenir un pressupost al davant, saber llegir un contracte, defensar el teatre, poder pensar en com defenses també els propis intèrprets, no? Buscar equilibris, no? Cal ingredients i eines de gestió, o sigui, per comprendre un pressupost, per comprendre quins són els budgets, quins són els límits, quins són les possibilitats, diguem, que l'economia o les finances et permeten avui, no?
0: Però clar, també he fet econòmiques, o sigui, dret és una senyora carrera.
1: Sí, jo volia ser metge, finalment, i avaluant-ho a casa no hi havia ningú metge, que et costaria molt entrar, etc. I llavors va ser una decisió una mica de darrer moment, en dir, va, és una navalla suïssa que et permet tocar moltes coses, entrar en molts mercats, i vaig dir, va, pues dret, al final no està tan malament.
0: Quan t'aventures en dir, vull fer gestió cultural, el cim era el Liceu?
1: No, impensable. Impensable.
0: Sí, mai t'haguessis plantejat ser director artístic del Liceu.
1: Quantes persones poden entrar és un cada milers. Per tant, era impossible. Jo aleshores no volia estar el més a prop possible dels cantants, dels intèrprets, dels pianistes, etc., per conèixer la dinàmica, diguem, no? que jo com a intèrpret tenia aquella ambició, no? L'eròtica de l'escenari, de lo que vol dir les arts escèniques en si mateix, està molt a prop per cuidar-los, per tenir l'empatia màxima i estar de l'altra banda.
0: O sigui, no podem dir que estiguis complint un somni perquè no t'ho vas arribar ni a plantejar.
1: No.
0: O sigui, estàs complint més que un somni.
1: Molt més que un somni.
0: Ostres.
1: Això és una altra vida. És en una altra vida ho somies. És que no, ni ho somies. No estava ni... A vegades et marques objectius a curt, a mig i a llarg. No estava ni el del llarg. O sigui, jo, vamos, quan estava a l'Auditori de Girona, a llarg podia haver pensat al Palau de la Música, però rascant, vull dir que ja el Liceu ja era com una pèrtica mortal, vull dir que d'aquí no se'ls viu pensant-ho, no? Vull dir que has de pensar en coses que siguin, sobretot a mig, que siguin suficients possibles, i a llarg somnis una mica utòpics, però
0: i després està al Liceu.
1: Sí.
0: I quan veus totes aquestes bèsties escèniques a l'escenari del Liceu, no tens una mica el coquet de dir, ai, és que jo voldria estar aquí.
1: No hagués volgut ser-hi, però no hagués pogut ser-hi. És una diferència bastant substantiva. O sigui, estar a prop i veure el que són capaços de fer aquests superartistes, no? És una lliçó diària.
0: Cantes encara? Encara que...
1: Molt poquet.
0: A la dutxa?
1: Sí, a la dutxa hi ha alguna més, però molt poquet, molt poquet. No tinc l'instrument com el tenia abans entrenat, educat, amb la gimnàstica d'aquestes vocalitzacions, aquesta elasticitat que has de procurar tenir. Jo ara considero que l'instrument està una mica entre apagat i una mica, sí, una mica rígid. O sigui, em caldria moltes hores d'aixecar.
0: I parlant d'aquestes bèsties escèniques que passen pel Teatre del Liceu, ara mateix està sonant de fons una peça que està connectada amb un d'aquests grans músics, com és el director...

0: en de fons una peça que està connectada amb un d'aquests grans músics, com és el director veneçolà Gustavo Dudamel. Anem a PAMS, què estem escoltant, Víctor?
1: És Sacre di Prantams, és la introducció de la Consagració de la Primavera, una peça escrita en 1913, una de les peces dels grans angulars, diguem, de tota la literatura del segle XX. Segurament, si has de parlar en quina és la gran peça, no? La que representa una revolució més gran és aquesta, per mi.
0: És Stravinsky, no?
1: Stravinsky, Igor Stravinsky, un compositor rus que s'associa molt amb Diaghilev, Sergei Diaghilev, que el porta amb els ballets russos per tota Europa, li fa tres encàrrecs molt, molt importants, en qual cadascun és una revelació, un darrere l'altre: l'Ocell de Foc, la Petrushka i la Consagració de la Primavera. Són tres peces ballables, per tant, ara l'estem escoltant com si fos una peça simfònica, però te l'has d'imaginar gairebé amb la fantasia de la dansa i del gest, del moviment, i bueno, tots els grans coreògrafs han volgut ocupar-la d'alguna manera. S'aguanta per si mateixa com a obra simfònica, això té una energia impossible, un ritme trepidant, que busca les formes més atàviques de comportament, perquè té una idea gairebé molt ancestral del sacrifici d'una dona, d'una noia verge, i amb la seva sang i aquest assassinat tornarà a renéixer la primavera cada any. O sigui, és una peça molt dura, però bueno, és d'una plasticitat extraordinària. Stravinsky va fer una creació miraculosa. De fet, aquests tres ballets es consideren com també la cimera de la seva creació. I després, amb dificultat, després va fer moltes altres coses, però no d'aquell altíssim nivell com aquestes tres peces. Consagració és un màxim.
0: I perceps la batuta del Dudamel aquí?
1: Sí.
0: En què es nota?
1: Segurament amb la seva plasticitat, amb la generositat de les textures intermitges. O sigui, normalment, quan escoltem directors normals, habituals, no les genialitats, sempre mirem la línia més alta, l'agut, i el greu. Però no sabem percebre els balanços intermitjos de les veus que parlen, que perquè es va molestar el compositor a escriure tot el que hi ha al mig.
0: Els grisos, no?
1: Sí, i la partitura és immensa, té 28 o 30 i pico línies d'instruments diferents, no? I no podem sentir només el més agut, que és la flauta piccolo, i el contrabaix, que és el més greu. O sigui, tota aquesta cosa intermitja que hi ha, que et diu moltíssimes coses, la Generalitat està en poder escriure això, i la Generalitat també és donar una interpretació nova a tota aquesta intratextura que hi ha.
0: Doncs escoltem una mica la Consagració de la Primavera, dirigida per Gustavo Dudamel, que és una de les peces que hem trobat al llapis de memòria del director artístic del Gran Teatre del Liceu, el Víctor García de Gomar.

0: Tot això, Víctor, tu que ets amic del Gustavo Dudamel, digue-li que quan passi per Barcelona que vingui aquí al programa, que seria increïble.
1: M'encantarà proposar-li que vingui, seria un enorme plaer. Normalment quan el portem té una agenda tan estricta, perquè hi ha els assajos d'una altra banda, i que, bueno, té tantes peticions que és com inassumible, en algun moment ha de poder respirar, diguem, no?
0: I ens adaptem, eh? Ens hem d'anar de nit, ho farem de nit.
1: Li diré.
0: Des de quan sou amics amb el Gustavo Dudamel?
1: No sé, potser 15, 20 anys, no sé, portem moltes coses ja tirades. Potser la primera cosa, no sé, la sensació amb el Gustavo és que el primer dia que ens vam conèixer vam dir, sembla que faci 30 anys que ens coneixem, perquè quan parles del llenguatge, de les mateixes obres, dels mateixos gustos, dels mateixos intèrprets del passat, hi havia una coincidència molt, molt gran també de valors, de la manera d'entendre la vida, no? De les mateixes poemes, llibres, o sigui, bueno, hi ha com un recorregut molt similar en gustos, i això, doncs, hi ha una afinitat personal molt gran. I clar, va trobar que la gestió amb el Joan Oller, aleshores al Palau de la Música, doncs, li van posar una autopista de dir què desitjava fer, i el primer que va demanar és la Sinfonia Turangalila de Messiaen, que és després

0: de la Conservació de la Primavera, segurament l'obra més complexa però més totèmica, diguem, de la segona part del segle XX, la Sinfonia Turangalila de Messiaen. I li vam dir que sí, i que és programa únic, és una peça de 100 minuts, dura també per...
1: El vau mimar.
0: El vam mimar, després vam fer la integral de Sinfonies de Beethoven, etc. Vull dir que programes molt ambiciosos que ja va veure que hi havia una fe absoluta, no?
1: Saps que hi ha el prejudici, que no sé si és cert o no, ara ens ho diràs, que hi ha molt de divisme a l'òpera, sobretot.
0: Cada vegada menys. Cada vegada menys. O sigui, l'intèrpret que pot fer alguna petició especial cada vegada és minoritari, i si ho demana és perquè pot fer-ho, però que tampoc se li consenteix. Vull dir que no ens agrada mimar en excés, i saben que el nostre teatre sent públic és absolutament racional.
1: O sigui, tu no els consenteixes, els divos i a les divas?
0: Bueno, és que no ho demanen. O sigui, ningú s'ha presentat demanant que li pintem el camerino de color rosa. O sigui, això en el pop i en el rock passa. En el món de l'òpera, desgraciadament, ens encantaria que de tant en tant ara us pugui explicar alguna
1: doncs
0: cosa d'aquestes.
1: Això de divo ve de...
0: Sí, ve perquè bueno, segurament tota la part del 19, principis del segle XX, hi havia molta cosa relacionada amb això, no? I es consentia, i que tenies el privilegi de tenir aquest divo, aquesta diva, només a canvi d'unes certes condicions. Això ha passat. Això
1: sí, per passat. Exemple, les cantants Sandrine Pio i Véronique Guens no són divas.
0: Són divas en la seva especialitat, vale, però no es comporta com una diva.
1: Doncs ara les anem a escoltar a les dues en el mateix tema, que m'agradaria que el presentessis tu, que segur que ho faràs molt millor que jo.
0: François Couperin, que era un dels...
1: Couperin.
0: Era un dels compositors predilectes de Lluís XIV a Versalles. I en aquesta capacitat, no, de l'artifici que era Versalles en si mateix, si recordem, no, la Galeria dels Miralls, no, aquesta sumptuositat als jardins, amb les aigües, amb els jocs, no, les jeux d'eau, tot això que era el barroc més inflamat, el rococó, que en diuen, clar, hi ha l'artifici, diguem, de l'òpera, de lo mundà, de la decoració, però després hi ha la recerca d'una espiritualitat molt sublimada, no? De buscar aquelles notes i aquella combinació de silencis i notes que provoquin quelcom a dintre de lo més profund de l'ànima. I això, si ho busques, i hi ha molta literatura musical sobre això, però hi ha una especialment molt especial, que és Les Lliçons de Tenebres. Amb un divendres sant, hi havia la provocació d'una escenografia en el marc de l'església. No sé si ho veieu d'aquesta manera, però jo moltes vegades dic que la missa de diumenge de 12 és el show, la cosa escènica més elaborada, perquè han estat durant 2.000 anys perfeccionant-ho, no? Pues elevant, mirant-ho així, d'aquesta manera més escènica, arribem a una curiositat, que són les Lliçons de Tenebres que funcionaven tots els anys per Quaresma, en què es van apagant una sèrie de canelobres, es va apagar la llum.
1: Sí.
0: Per buscar aquest misteri de la conversa amb tu mateix a partir de veure com Crist es anava apagant del dijous al divendres sant, que és després del Sant Sopar, no? Hi ha la crucifixió i quan es mor. Llavors hi ha una sèrie de compositors que van escriure pues, amb aquesta ritualitat, amb aquesta cerimònia afegida, i buscant aquesta màxima sublimació, màxima espiritualitat. Al final de la tercera lliçó de Tenebres de Couperin és per dues veus, les dues primeres són per una, i hi ha un moment preciós, és el principi de tot, que és el jot de la Troisième Leçon de Tenebres, i al final, quan parla de Jerusalem, converteix-te en aquesta evocació, aquesta petició gairebé de sigues creient, sigues fidel, etc. Bueno, doncs hi ha una elevació extraordinària, bueno, amb una persona com un compositor tan sensible com era França Couperin.
1: Ara estic acollonit que l'hagi seleccionat bé, perquè té un títol molt llarg. A veure què tal, anem a veure-ho. Deixem micròfons oberts per si vols comentar alguna cosa.

0: pots dir el que vulguis, Víctor.
1: Clar, en aquesta, en aquest intent, diguem, de convertir universalment el poble, no? Aquest convertere, amb aquest interval, no? que és de pujada, amb aquesta sensibilitat d'unes veus no timbrades i com les dues es van entrellaçant. És una combinació molt modesta, d'eines molt subtils. Només hi ha una viola de gamba, hi ha un positiu, que és un orgue molt petitet, i aquestes dues veus, però amb tanta simplicitat, aconsegueix un efecte poderosíssim. I és que pocs efectius, màxim resultat.
0: Que, bé, presentem-la. Això és el compositor barroc, no? François Copagans, sonant el llapis de memòria del director artístic del Gran Teatre del Liceu, amb Víctor García de Gomar, que aquest duet, pel que tinc entès, tampoc és una òpera, sinó una peça litúrgica, com ens comentaves...
1: Una peça sacra, sí.
0: Ens comentaves abans, i mentre anaves sonant, t'anaves com emocionant.
1: Perquè és una peça realment que em diu molt. Jo crec que és el disc que tinc més desgastat de tota la meva col·lecció. L'escolto molt sovint i encara em diu coses cada vegada que l'escolto. Saps aquestes obres que són infinites, però també és la interpretació que és infinita, no? Perquè són aquestes dues veus, Sandrine Pio i Véronique Gens, en el pic de la seva carrera. És un tipus de música que necessita una nuesa en la veu. Una transparència. Són dos àngels, dos querubins que estan cantant. Jo ho veig així, vull dir que podem discrepar absolutament. Però que es parlen per gairebé ser un. És una imatge molt poderosa, però és una sensibilitat molt única i és aquesta interpretació. Christophe Rousset, que està al clavicèmbal, que està aquí en el positiu, és una genialitat, és un bon amic. Ara fa temps que no ve a Barcelona, però és un grandíssim músic. És un especialista en el barroc francès, com a especialitat en si mateixa, perquè és un tipus de llenguatge amb una gramàtica, amb una gestualitat, diguem, en la transcripció, en la lectura pròpiament, però també a l'hora d'interpretar-ho. Cal molts anys de conèixer aquest llenguatge per posar-se al davant i fer una interpretació com aquesta.
0: Si algun dia el tornarem a veure al teatre del Liceu,
1: esperem.
0: Bé, potser ja ho saps perquè programeu amb tanta antelació que potser, de fet, he llegit que ja esteu amb el 2031, la temporada 2031.
1: Tal qual.
0: Com és que aneu tan amb tanta antelació?
1: Sí, primer perquè, d'alguna manera... Clar, vols els millors intèrprets del món, els que estan avui, però els que seran també. Vols una sèrie de directors d'escena que són els millors d'avui i alguns que seran demà passat també els millors directors musicals. Llavors, aquesta combinació de voler el millor per al teatre quan la tria és de 9 títols fa que tinguis la necessitat d'anticipar-te molt amb el temps.
0: Sí, hi ha una llotja brutal, no? Ferotge, sí. Internacional, i tu aquí dins t'has de posicionar...
1: Clar. Aquest és el valor, diguem, d'anticipar-te una mica, de seduir aquests grans intèrprets perquè reconeguin en el Gran Teatre del Liceu un espai on cedir un mes i mig del seu calendari anual. I això no es aconsegueix només amb diners.
0: I com te'ls guanyes?
1: Amb converses molt personals, amb un espai de creure en un projecte compartit, de posar ingredients que puguin ser il·lusionants, al·licients per ells, de votar un rol que tu has pensat que és per ells i ells no havien imaginat, per exemple, Alice Davidson cantant la seva primera Isolda, un Anduaga fent el seu primer Werther, això en aquesta temporada. Quan imagines aquestes coses per ells i ells fan fer amb tu, bueno, es crea una relació, una liaison molt forta, i a partir d'aquí es treballa, i sobretot es treballa en futur. Jo crec no en el one shot, no? Sinó en la creació d'una carrera, i això és el que admirem de fer al Liceu quan entrem en la vagoneta, diguem-ho així. Una de les veus importants ha vingut per quedar-se. O sigui, li donem una continuïtat. Llavors el que volem és, d'alguna manera, si succeeix el que està passant els últims anys, que es presenten a Nadine Sierra i la reconeixen com una de les reines del teatre, una Alice Davidson la reconeixen, una Alice Toropesa, una Sondra Radwanowski, etc. Crees una litúrgia, diguem, al voltant d'uns intèrprets.
0: Que si ja feu una aposta, no? I acostuma, sí, a sortir bé.
1: Sí.
0: Que la programació actual ja és 100% teva o encara hi ha alguna reminiscència de l'anterior directora artística?
1: Ara sí que... Sempre és del teatre, no és mai meva.
0: Bueno.
1: Però és veritat que hi ha hagut alguns anys en què hi havia coses molt ben tirades de la Cristina Schepelman, que era la directora anterior, i que, evidentment, es van quedar, diguem, en la programació, i han anat passant el Lohengrin de la Caterina Wagner, que vam tenir l'any passat. Crec que de les últimes darreres coses que hi havia firmat i es va fer és la besneta de Wagner, amb la seva autoritat de poder venir com a família, com
0: però
1: a
0: això,
1: hereda.
0: Víctor, entenc que d'aquí molts anys, quan tu deixis el càrrec,
1: sí,
0: també passarà.
1: Absolutament.
0: Que algun somni teu s'estrenarà...
1: Sí. Tal qual. Tal qual. Clar, jo, la previsió per ara és que el 31, el vols del 31, pues deixi d'estar al Liceu. Si hi ha una extensió, no? Ja veurem aleshores.
0: Quedarà algun somni teu. Però,
1: evident, perquè jo estaré tancant segurament per 33, 34 i alguna cosa el 35. Sobretot les coses més importants cal amarrar-les amb temps, no? I bueno, evidentment que alguna hi serà. Això no vol dir que el 100% de la temporada a la 33 estigui, però jo ara, si estem enfrontant-nos al teatre en la programació de la 30-31 i posant alguna cosa de 31-32, imaginem, per exemple, no? Poses una tetralogia que comença a la 27 i acaba al 30. O sigui, no pots escapar si fas una tetralogia. Si fas una cosa, un projecte ambiciós amb el Gustavo Dudamel, que més o menys estàs buscant una aparició anual, doncs ja estàs situant en el calendari perquè hi té una agenda impossible. Ja busca,
0: sí, tu saps
1: espais.
0: Coses que es programaran al 33.
1: I tots callem de les programacions dels anteriors, d'alguns teatres del món, que evidentment que tu coneixes els seus secrets igual que ells coneixen els teus.
0: El Liceu Marc, quan el tindrem?
1: Teòricament ens encantaria pensar que el 28 és un somni convertit en realitat.
0: Això no opera ja?
1: Sí, és ja, evidentment.
0: Bueno, què és el Liceu Mar? Explica'ns, perquè ah, què diu ara del Liceu Mar?
1: El Liceu Mar no és una utopia, sinó que pot ser una realitat. És un somni compartit per l'equip del teatre actual, liderat pel Salvador Alemany i pel Valentí Oviedo, que està suportat, diguem, apoyat pels polítics actuals, que veuen amb molta il·lusió la possibilitat de que al Liceu creiem que s'ha guanyat la possibilitat de tenir una segona seu, perquè quedem saturats de seguida amb nou títols, pensant en que tenim un públic en el que és els projectes educatius, que ha crescut enormement i que no tenim prou espai ni prou dies al calendari. O sigui, els dos recursos més escassos en un teatre és la sala i l'orquestra. Quan demanes les dues coses a la vegada és gairebé impossible, no? Llavors, buscar una segona seu per fer projectes, diguem, grans projectes educatius per les famílies, per divulgar, de nova creació, per donar oportunitats o primeres oportunitats a uns equips creatius que encara no han trepitjat el que és l'òpera, que venen del teatre, que són boníssims en el teatre però encara no han fet òpera. O sigui, hem de capitalitzar. Algú va donar la primera oportunitat a un Calixto Vieito, a un Àlex Uller de la Fura, a un Carlos Pedrissa, etc, etc. Hem de fer el mateix gest.
0: Clar, si tens dos seus, pot repartir més joc.
1: Prova error. Estem parlant de que les òperes tenen un cost elevat i, per tant, poder fer un espai de nova creació seria lo desitjable. I, a més, hi ha un format mitjà que el Teatre del Liceu no pot acollir, perquè no pot posar en el superescenari, no, de 13x12 amb 2.400 places un Turn of the Screw de Britten, que necessita d'una proximitat, no? Clar, estem parlant de 900 localitats, un Liceu Marc.
0: Carai.
1: Aquí és on realment es veu una proximitat, no?
0: On estarà situat?
1: En principi és la zona, diguem, del Port Vell, allà on hi hauria l'IMAX. Allà,
0: sí,
1: allà és una mica el territori d'ubicació on s'està projectant.
0: Déu-n'hi-do. Doncs mentre esperem al Liceu Mar, ens quedem amb el present, i el present més immediat del Gran Teatre del Liceu és l'espectacle que s'està representant aquests dies, és a dir, les noces de Figaro d'un tal Wolfgang Amadeus Mozart.

0: Al llapis de memòria del Víctor García de Gomart, el director artístic del Gran Teatre Liceu, també hi hem trobat les Noces de Figaro de Mozart, que aquesta és l'òpera que, com dèiem, s'està representant actualment al Liceu. Víctor, l'has inclòs per fer-nos una promo a saco o per altres motius?
1: Desgraciadament, no.
0: Un dos per un, ens has fet.
1: No, la veritat és que és la meva peça preferida de totes i de tots els temps. O sigui, si m'hagués d'endur una partitura, només una, a una illa deserta, seria molt complicat, però la tria ja està feta, que és Bodas de Figaro. Noces de Figaro inclou tot el que és l'home, inclou l'univers sencer. O sigui, pots parlar de l'alegria més gran fins al moment de màxima soledat i màxima melangia. O sigui, tots els sentiments humans estan
0: aquí dins. Sí. Que m'han dit que va ser una òpera molt polèmica en el seu moment.
1: Clar, és molt subversiva. D'alguna manera té la vigència i la urgència, no?, de ser representada contínuament perquè cada generació hi parla, no?, li ressona. Clar, es va estrenar en un moment prerevolucionari a partir d'un text de Beaumarchais on situa, clar, l'agressió o l'abús d'unes classes molt dominants i deixa Mozart amb la moralitat de la base social més baixa. Clar, amb aquesta diferència, clar, clarament està situant, no?, una llavor d'una revolució, d'algú que vindria immediatament després. Això es va estrenar 1786, si no vaig errat, clar, i el 91 esclatava tot. Per tant, posava ja sobre la taula, no?, les angoixes d'unes deformitats que calia corregir, no?,
0: que ara ens acompanya algú que ha vist aquesta òpera, a part de tu, evidentment, que l'hauràs vist 26.000 vegades.
1: Unes quantes.
0: Que és la productora del programa, l'Amparo Pérez. L'Amparo.
2: Hola, bona tarda.
0: Què et va semblar les... No facis la pilota perquè estigui aquí el Víctor. Què et va semblar?
2: Sense fer la pilota i sent molt sincera, em va encantar. És una bogeria, o sigui, i segur que hi ha adjectius molt millor per explicar aquesta òpera, però el muntatge que fa la Marta Pazos és espectacular, el vestuari és espectacular, no t'ho imagines. I a mi el que ara ho deia és que és una òpera de la que cada generació ha de parlar i parla, però és que el que a mi em va sorprendre l'altre dia és que tu estaves al Liceu i estava tothom, ens estàvem reint moltíssim, però moltíssim. I jo pensava, tio, o sigui, ens fan gràcia les mateixes coses que fa 300 anys.
1: És superheavy. Això és el que ens iguala com a humanitat, que no hem evolucionat més enllà que hi hagi moltes, moltes coses, els sentiments reals són els mateixos.
0: Que suposo que ara hi ha gent a casa que diu, que guai, quant dura?
1: 3 hores 30.
0: Val, i com ho fem?
1: Quan va durar The Cure l'altre dia? Si t'agrada, et passa volant. Va durar 2 hores The Cure.
0: Clar, però com ho hem de fer perquè tota aquella gent que, com tu dius, encara no sap que li agrada l'òpera, s'atreveix a dir, me'n vaig 3 hores i mitja a veure una òpera.
1: Hi ha una recepta molt fàcil. Som-hi. És, com a mínim, llegir l'argument a la Wikipedia, escoltar, si és possible, Spotify, hi ha petites seleccions, posa selecció, excerpts, Noces de Figaro, et sortirà una llista de 20 minuts, 15 minuts, pot ser menys fins i tot. Però si l'escoltes una miqueta i vas amb un prescriptor, algú que t'agafi de la mà i digui, ara és el moment, ara ve aquella nota, ara que ve el duet, ara ve aquest final de segon acte que és una meravella, un huracà de so. Bueno, et va introduint, que tot això és exponencial. O sigui, sortiràs amb ganes de tornar al teatre i les 3 hores i mitja seran convertit en petits segons.
0: Aquí tens un camí per explorar, posar prescriptors que t'acompanyin al Liceu, no? I et vagin dient, mira ara, fixa't en això.
1: Clar, davant de la immensitat d'un oceà com és Spotify, YouTube, totes aquestes grandíssimes plataformes que ho tenen tot, necessitem algú que ens indiqui quina és la millor versió, per on s'entra, perquè és que és tan infinit que fa fins i tot por com entres a la música clàssica. Per tant, a partir de la programació, que és un pretext fantàstic, mireu de llegir el Wikipedia. És que realment és exponencial. Només llegint el Wikipedia, l'argument de la Wikipedia.
2: De fet, teniu un podcast vosaltres a Spotify.
1: Sí, bueno, ja, sí.
2: N'està a fer promo, a mi no em paga el Liceu. Però...
0: Home, doncs sembla que sí, eh? Però...
1: No, però si ja arribes al podcast ja és meravellós.
0: Això és que feu per molts cafeters, ja. El que sí que és cert és que si tens menys de 35 anys, com és el teu cas, Amparo, aquí sí que tens moltes facilitats, perquè una de les teves obsessions, des que ets el director...
1: Amb el Valentí, que ho fem molt junts, això.
0: Que podeu recuperar el seu llapis de memòria del 2022, que també va passar per aquí, és això, és a democratitzar l'òpera, com dius tu, desacralitzar-la.
1: Desacralitzar-la, fer-la accessible. O sigui, hi ha una ritualització feta per capes, no? Aquell silenci, com s'arriba, com s'aplaudeix, no, ara no toca aplaudir, ara silenci màxim. Sí. Hi ha una sèrie de codificacions que han entrat, que a vegades això frena, no? A banda de vegades el preu, no? Frena una mica aquests codis. Com m'haig de vestir per anar al Liceu? Ja d'entrada, doncs cadascú es pot vestir fent la millor versió de si mateix.
0: Sí, pots entrar de qualsevol manera.
1: Home, en banyador no, però
0: en sentit comú, en qualsevol manera, fent servir el sentit comú.
1: Jo crec que tothom pot entrar com vulgui al Liceu, però si podem afegir la cua amb la millor versió d'un mateix. Perquè és aspiracional anar al Liceu, no? Però si no cal, no cal, en el sentit de que cadascú pot anar vestit com aniria també a comprar a un temple, de, no? a un comercial, no? Vull dir que, o anar a un concert pues, amb un gran espai o un festival, no? Com el Primavera que acabem de tenir. O sigui, cadascú pot anar com vulgui anar al Liceu. O sigui, hem de desacralitzar una mica, democratitzar i fer-lo accessible.
0: Que, com bé saps, el Liceu és un símbol de la burgesia catalana. Ara entrem en un d'aquests tòpics. Com està portant la burgesia catalana la teva democratització de l'òpera?
1: L'entenen, perquè és una necessitat. O sigui, el Liceu no només el podrem pagar aquells que van cada dia. O sigui, són les administracions públiques que el poden fer possible i també toquen molts tíquets per vendre més enllà. Això ja és més aviat de
0: sí,
1: gestió.
0: Sí, que si no es quedaran sense òpera, o la comparteixen o es quedaran sense.
1: L'òpera és un gènere europeu consustancial a la nostra cultura, que sempre dic que jo sóc una mica apocalíptic, no?, en la manera d'entendre l'òpera. Cada vegada costa més anar i fer-la. I, per tant, si no som capaços de democratitzar-la, de donar-li suport des de lo públic, és una bola de neu que s'enfondrà les mans i demà passat només tindrem els títols de sempre i no evolucionarà i, per tant, se'ns morirà. Per tant, l'única manera possible és que cada vegada vagi més, que a través de programes com aquest de divulgació puguem despertar una mica el cuquet d'allò que és l'òpera i que vingui a consumir-la quanta més gent millor.
0: Que crec que als oients els ha quedat prou clar que a mi em falta una mica de coneixements d'òpera, per això m'he recolzat també amb l'Amparo, però m'han dit que hi ha un tòpic aquí que és preguntar-vos què sou més, wagnerians o verdians?
1: Jo crec que hem de ser tot.
0: Bueno, la resposta...
1: Depèn del dia, no? Depèn del dia, de la versió, dels intèrprets, de moltes coses.
0: No es mulla, el Víctor no es mulla.
1: No, m'agraden totes, m'agraden totes les òperes de Wagner, bueno, gairebé totes, i gairebé totes les de Verdi, vull dir que no és una competició qui t'agrada més, el papa o la mama, vull dir que...
0: Lennon és... o no McCartney, si és el mateix, al final. Amparo?
2: Jo que tinc un 10% del coneixement que té el Víctor, però jo Wagner 100%. O sigui, jo tinc el papa, tinc un... Sí,
0: doncs que sapigueu que el Liceu és més verdià, i aquí estan les dades per dir-ho, perquè al llarg de la seva història 5 de les 10 òperes més representades són de Verdi.
1: Sí, sí, això és una qüestió més estadística, però després hi ha els amors que deixen un pòsit, deixen una cicatriu, no?, més gran, i aquestes cicatrius s'han produït en Wagner també. Llavors seria injust només recórrer l'estadística.
0: És de tots, el Liceu.
1: Perquè, no, Wagner, clar, hem de remuntar-nos a 1913, l'any en què vencia, en el moment que Parsifal només podia representar-se a Bayreuth, que era el teatre, no?, que havia disposat Wagner per estrenar i interpretar Parsifal, que és la darrera òpera, una òpera sacra gairebé, no? És allà on es podia. Uns anys després, quan vencia la prohibició, el primer teatre al món que a les 12 de la nit representava Parsifal, que era el 31 de desembre, o sigui, menjant el raïm, diguem, imaginem-nos, aleshores no es menjava, però aleshores, 1913, començava un Parsifal que acabava a les 5 de la matinada. I això, el primer teatre al món era Barcelona, al Liceu. Per tant, aquesta és una cicatriu important i no surt a les estadístiques, però són les intrahistòries.
0: Víctor, en tot cas, si no et vols mullar, tu quan et diguin Wagner o Verdi, tu digues Berlioz.
3: Llapis de memòria amb Jordi Manau.

0: senyor director artístic del Gran Teatre del Liceu, què estem escoltant?
1: L'obertura del Carnaval Romà de Héctor Berlioz. Això és una peça impossible. Grandíssima orquestra. O sigui, el problema de Berlioz és que neix 100 anys abans del que l'hagués tocat. Mm. Perquè avança tant, presenta una sèrie de coses que no són de l'escriptura del seu temps. Clar, llavors el van titllar gairebé de boig. Era una fantasia.
0: Passa, eh?
1: Sí, va néixer abans de temps.
0: Que amb aquesta peça, d'alguna manera, anem al principi de tot, no, Víctor?
1: Fuà, jo vaig a quan era un nen. O sigui, estem parlant d'un concert d'any nou del 83, per tant, jo tenia 8 anys i, clar, era aquell ritual a casa de veure el concert d'any nou amb els avis, veure allò que passava a Viena doncs, a les 11 i quart del matí puntualment, no? I a través de la tele, i, doncs, i en aquest cas era Lori Masel, Filarmònica de Viena, i que, bueno, que al costat de totes les danses habituals de les polques, els valsos de Johann Strauss, etc i família, van insertar aquesta obertura del Carnaval Romà, crec, per obrir la segona part, diguem, del concert amb Lori Masel. Va ser una descoberta absoluta. Jo vaig gravar això amb tots els tapes, amb les cintes de caseta, aquelles que, no, que posava en celo, uh-huh. I jo, bueno, un nen de 8 anys que dirigia al davant de la tele, no, això em va marcar enormement, aquesta peça. I és que és d'una fantasia, d'uns canvis de tempo, una energia trepidant, especialment del minut 7, en endavant fins al final, que és una autèntica barbaritat en la imaginació d'una persona.
0: A casa teva s'escoltava això, música clàssica, òpera?
1: Una mica, però no amb la malaltia, diguem, que després va representar la meva aparició a casa.
0: Vale, tu ets el primer radical, no? El primer...
1: Sí, el més convençut de tots.
0: Quan a tu de petita et preguntaven, Víctor, tu de gran a què et vols dedicar? Què deies?
1: Medicina.
0: Ja de petit deies metge?
1: Sí, medicina. Sí,
0: què
1: sí.
0: Vens de família de metges?
1: No, en absolut. En absolut, potser perquè era una mica tota la família amb una certa tendència hipocondríaca, i llavors això va facilitar que pensava, bueno, si hi ha un metge a casa, com a mi, sanarem tots, no?
0: Que ets a Barcelona ciutat?
1: Sí.
0: Com era aquella Barcelona de, què, principis dels anys 80, més o menys, que és on tu et cries?
1: Sí, clar, jo recordo, doncs, amb una enorme felicitat, casa dels meus avis, amb la meva germana, a vegades aquesta proximitat dels avis que els veiem a diari, aquella confusió entre els pares i els avis, que no hi havia cap diferència, la casa familiar de fora, l'Empordà, en què anàvem tots els caps de setmana, aquells 3 mesos de vacances, no? Que no sé, en el fons, crec que tots, després, quan comencem ja en l'etapa adulta de la nostra vida, el que volem és tornar a la infància, no? Aquesta vocació continua a recuperar aquesta infància. Aquest Berlioz és recuperar aquest fragment d'infància, no? A vegades passa una persona amb aquell aroma, no, de l'avi, i dius, per un moment tanques els ulls i dius, ai, aquell record, no? Aquell moment, o sigui, quan pagaríem per tornar a aquell moment feliç? Aquelles persones que malauradament han tingut una infància robada, no? Que no ha estat feliç, és una vida molt complicada, no? Després, però aquest és un moment fundacional que viurem per la resta de la nostra vida a partir d'aquelles vivències.
0: Es quedarà el llapis de memòria, no?
1: Sí.
0: Tu recordes la teva primera vegada al Liceu?
1: Sí. Sí, la recordo, va ser, bueno, clar, és que és la típica pregunta, primera pregunta, de quina és la teva primera òpera, no? En aquest cas va ser Mozart, va ser Così fan tutte, en 1989.
0: Sí, al Liceu,
1: a l'antic teatre, clar.
0: Abans d'incendiar-se.
1: Sí, això va ser un moment fundacional, perquè no és l'òpera més freqüent que un començaria, i no hi ha massa gent que contesti que la seva primera òpera és Così fan tutte, però és la que em va tocar viure, i jo vaig estar super emocionat moltíssim temps amb Mozart, i això va permetre conèixer Don Giovanni, Nozze, etc., Flauta màgica, entre molts altres. Va ser, bueno, una clau d'accés.
0: I tu, que hi vius una mica en el Liceu, quin és el teu racó preferit?
1: Uf... el backstage, segurament, veure els secrets de com fem la màgia, no? O sigui, aquell espai una mica sagrat que no té accés pràcticament ningú, però és on veus els trucos de la màgia, no? Això és molt bonic. És molt bonic de veure.
0: Que ja, pel que tinc entès, això l'Amparo m'ho podrà dir també, hi ha molts aforismes, no?, pel Liceu, hi ha moltes frases de diferents artistes. Amb qui no us quedeu?
1: L'art no té pàtria. És una que està al Saló dels Miralls, que penso que ha de ser ben bé, això.
0: Tens alguna, però
2: no, ara mateix no
0: t'he agafat
2: cap,
0: infraganti.
2: No soc tan assídua.
0: que ara mateix diria que està sonant una altra peça del teu llapis de memòria, sí. Que a més també té un component molt personal per tu.
1: Sí.
0: Tu mateix.
1: Això és el Daphnis i Chloe de Maurice Ravel. Bueno, jo em considero un superrebelià, m'encanta el que va ser capaç de fer Maurice Ravel, deixant a banda el bolero, que potser és la seva obra més coneguda, més popular, però a partir d'aquí en té moltes, no moltíssimes, però té un catàleg bastant petit, però no hi ha cosa dolenta. Sí, no hi ha algo que es digui, ai, això té menys qualitat, que a molts compositors els hi passa quan tenen un catàleg immens. Que té un catàleg bastant restringit, però tot és boníssim. I el Daphnis i Chloe, tornant a les coses escèniques, les obres escèniques, aquesta al·lusió que feia abans a Sergei Diaghilev amb els ballets russos, Diaghilev li encarrega precisament a Maurice Ravel la creació d'una coreografia, li va dir pantomima ballet, que és aquest Daphnis i Chloe, de 1909, en què hi ha un cor que no pronuncia ni una sola paraula, que el tracta com un instrument més dintre del cor, és ballable tota l'estona, és aquest amor entre dos personatges de la mitologia grega, de l'Arcàdia, o sigui, tot un univers molt oníric, i és el Daphnis i la Chloe. I la meva filla es diu Chloe precisament per aquesta peça, perquè és aquesta flexibilitat en la música, aquesta insinuació contínua amb una música d'una enorme riquesa. Potser Ravel no només tenia la fantasia de la melodia, sinó la fantasia en l'orquestació. Sí, un orquestador extraordinari.
0: Ho vas tenir clar, no? Si és nena Chloe...
1: Bueno, s'havia de pactar a casa, però sí, la idea és que...
0: I si era nen, Daphnis.
1: No ho sé, però Chloe era bastant clar
0: Chloe
1: que sí.
0: Chloe entrava millor,
1: sí,
0: no?
1: Sí.
0: Va, escolteu una mica a Ravel.

0: I Víctor, quant d'anys té ara la Chloe?
1: 19. Abans d'ahir, sí.
0: Abans d'ahir, bueno, moltes felicitats.
1: Sí,
0: no tu, a la Chloe, si ens està escoltant, que segur que suposo
1: segur,
0: que...
1: Segur, segur.
0: És fàcil conciliar la vida de pare amb la de director artístic?
1: És complicat, però fem els esforços. Sempre parlem a casa de la qualitat i no de la quantitat, que és l'enorme diferència, perquè hi ha una segona casa, que és el Liceu, que, bueno, que la Chloe viu una vida molt privilegiada, pensant que un lloc, un pati de col·le, ha estat al Palau de la Música quan era bueno, una nena, i de cop i volta poder venir a estudiar un dia, no, al meu propi despatx, entretenir-se, veure el backstage. Són infàncies i adolescències molt úniques, molt especials, que tenen un contacte, pues, amb un Gustavo Dudamel, amb un Philip Glass, no, amb personalitats que potser no donen el tamany avui, però la perspectiva d'un futur dirà, uah, jo vaig viure tot això, no? És gairebé per escriure un llibre. I sempre sense forçar sobre la música, o sigui, ella escolta Bad Bunny, ella escolta moltes altres coses, no? Que són músiques importants, que són molt bones músiques també, i que cadascú ha de trobar el seu espai.
0: I jo et deia al principi, fora de micros, que acabaria amb una cançó que tu no saps quina era, que anàvem a trencar una mica amb això, però a mi em consta que, gràcies a la Chloe, tu has anat a concerts que no són d'òpera, com per exemple el de Harry Styles. I dic, home, doncs mira, així és una bona forma de...
1: Ah, molt bé.
0: De tancar. Tu vas molt passar bé amb el Harry Styles?
1: Em va encantar, i a la Chloe més, perquè bueno, en aquell moment ella hagués matat per tenir una signatura del Harry Styles, cosa que com a pare no li vaig poder aconseguir. Puc aconseguir del Gustavo Dudamel, però no puc aconseguir del Harry Styles massa lluny. Però hem anat a forces concerts junts, al Justin Bieber, a la Lady Gaga, la Rosalía, el primer que va fer el Sant Jordi, vull dir que hem anat a uns quants.
0: Doncs et sembla bé que acabem amb Harry Styles?
1: Sí, és una música fantàstica.
0: Sí. Doncs Víctor García de Gomar, ha sigut un plaer conèixer-te a través de les teves cançons i aquesta que t'he atracat jo amb ella també.
1: Gràcies, Jordi. Gràcies, Amparo.
0: Amparo, gràcies un dia més per la teva producció i la teva intervenció, també al Pol Llergó a la tècnica, a l'Oriol Vila a la web. I res, que ens retrobem demà a partir de les 3 de la tarda per connectar el llapis de memòria d'un nou convidat. Ens quedem amb Harry Styles. Fins demà.

0: avui al balcó tertúlia amb Llucia Ramis, Nemrod Carrasco i Clara Blanchard sobre l'arribada del Papa a Catalunya i l'impacte que està tenint a la ciutat.
1: A la cadena SER i SER Catalunya, al balcó, amb Anna Puigvoltes.

0: Les 7. Laura Polodalfo, bona tarda.
1: Bona tarda.
0: Escolteu aquesta veu, us ha de sonar a la força als oients del balcó.
2: Me compré un Fiat Marea. Creo que es de las preguntas que más me hacen cuando me encuentro a gente por el mundo, en Rusia, en Japón, en México. ¿Por qué compré este modelo? ¿Es porque es famoso y aguanta muchísimo para dar la vuelta al mundo? No. ¿Es porque un amigo mío es mecánico, lo revisó y me dijo que estaba perfecto? Tampoco. La respuesta es bien simple. Es porque me quería comprar un coche por menos de 1.000 euros. Y cuando tienes 1.000 euros, no es que tú puedas elegir al coche, sino es que el coche te elige a ti. Porque hay muy poco y muy malo. La única investigación o búsqueda que hice antes de comprar el coche fue, mientras lo estaba comprando, busqué si el motor JT100...
0: Doncs ara, després de 200 dies i de creuar amb aquest cotxe, 15 països i fer 50.000 quilòmetres entre Alaska i la Patagònia amb un Fiat Marea, amb Fabio Belnome, el Volata di Peluca, a les xarxes, ha tornat a Catalunya i estem supercontents perquè hi havíem connectat sempre a gran distància i avui tenim aquí en carn i osses. Fabio, com estàs?
3: Molt bona tarda, molt bé, molt bé. Molt
0: benvingut de nou al balcó.
3: D'estar en persona aquí.
0: I t'has rapat.
3: I m'he rapat, m'he rapat.
0: Quin sí, canvi sí, de look, sí, què sí, ha passat sí, amb els teus rínxols?
3: Vaig arribar a Santiago... I m'encantaria dir que em vas prometre de si arribava, em rapava, però no és així, sinó em vaig ratllar del cabell i vaig dir, bueno, per tallar el mal normal, vaig dir, ja que estàs, fes-ho a saco i
1: és que
3: farà, farà més gràcia.
1: Aquests dies amb la melena, el cotxe...
0: Però que et protegia del fred,
3: sí,
0: també.
3: Sí, sí, sí, però bueno, com sempre portava gorro perquè mai em pentino, doncs, tampoc és que hagi canviat massa la cosa.
0: La primera pregunta, on està el Marea? Que és més protagonista que tu, gairebé.
3: Sí, sí, sí, estem coprotagonistes els dos, bastant, bastant fort. Doncs ara mateix està al port de Valparaíso, a Xile.
0: Està a Xile, sí, l'enyores? Sí, sí.
3: Doncs bastant, bastant. Enyoro una mica tot, perquè ha sigut, és com molt, passes de 0 a 100, passes d'estar completament sol i tal, i de sobte estàs amb la família, els amics, tot és a saco, no? Canvies de passes de l'hivern a l'estiu, o sigui, és com un canvi molt, molt heavy. Però bueno, poc a poc, porto 4 dies, literalment 4 dies, així que m'acabaré adaptant.
0: Tu ja havies fet una tornada, ens en vas parlar, del contrast que significava la llibertat absoluta, el no saber gairebé ni quin dia és. Ara, una mica n'has après, és a dir, t'has situat més ràpid o res, és això, no portes ni una setmana aquí, com et sents, com és el teu llit, els teus amics, què et pregunten, et fa mandra la vida aquí?
3: M'ho diu molta gent, ja veràs, m'ho diu quan estic de viatge, no? Cuando vuelvas te será muy complicado vivir otra vez una vida normal. I dic, no, home, no, no crec que em passi. I quan torno cada cop és com que em costa més perquè és tot el contrari. O sigui, passes de viure un cotxe, el que deies tu, llibertat total, estàs tu sol, és o conduir o estar editant, o sigui, és o feina o conduir, no faig res més. O sigui, estic sempre fent alguna cosa. I de sobte arribo aquí, canvia tot moltíssim. Però bueno, he d'intentar trobar el punt intermig, que és una de les meves... el que més em costa la vida, sempre trobar por mig, i estoy en ello.
0: És que, clar, et dutxes a casa,
1: doncs
0: no has d'entrar
1: doncs
0: al llit...
3: Cada dia.
0: No has d'entrar, com t'ha passat durant tot aquest viatge, que has d'anar a uns grans magatzems, pagues a vegades unes quantitats increïbles per fer una dutxa.
3: Sí, sí, sí.
0: I surts
3: sí.
0: tan content, en plan, sí, sí, ara, sí, per fi, estic net.
3: Sí, sí, sí.
0: I ara entres gran. I totes les comoditats...
3: Tot, tot.
0: Ha sortit com esperaves aquesta segona aventura?
3: Doncs la veritat que, per sort, sí, perquè tenia... Jo sempre vaig amb expectatives molt, molt baixes, i l'únic és que desitjo de no fer-me mal, de que el cotxe no es faci mal, i que si ens fem mal... sigui lo suficientment petit com perquè faci gràcia un vídeo i sigui endavant, però no lo suficientment greu perquè s'acabi tot, no? Llavors, en aquest sentit sí, i la resta no tenia ni expectatives, ni números, ni res, sinó jo ho faig perquè m'encanta i ha sortit, o sigui que jo he encantat.
0: Però a mi em costa creure que tens poques expectatives perquè ets optimista total. O és la imatge que dones per Instagram de tots els milers de seguidors que tens, la sensació és que confies que tot sortirà bé, perquè t'acaba sortint tot bé.
3: És que jo crec que és part d'això, no? O sigui, part de tenir les expectatives tan baixes em fan ser optimista tota l'estona, no? Perquè jo un dia no sé si em dutxaré o no sé si menjaré alguna cosa que m'agrada o tal, i de sobte em trobo una dutxa, una benzinera, i és en plan... quina locura, o sigui, avui hi ha dutxa, sí senyor, i és el millor dia de la setmana, o sigui, és brutal. I són sorpreses que et trobes. I això és perquè tinc molt poques expectatives. Vaig a un lloc i en comptes d'esperar-me tot d'aquest lloc, en plan, la carretera serà una locura, tothom et diu sempre que el seu és el millor. I jo vaig a tots els llocs i no em crec a ningú. Perquè sí, i Sitges també és molt maco i tal, però no li diré algú és el millor del món i quan arribin allà diran, bueno, pues cadascú per a gustos colores. I les expectatives tan baixes en tot em fa que sempre estigui d'alguna manera content.
0: Feliç.
1: Clar, però el que sí que tenies era experiència, no? Perquè vas anar fins al Japó, primer, ara ha sigut el doble de quilòmetres. Creus que t'ha aportat alguna sabidoria o experiència aquella aventura amb aquesta o ha sigut començar des de zero una altra vegada?
3: Bueno, m'ha portat experiència o m'ha ajudat al saber que ho puc aguantar tants dies, no? Perquè el primer viatge que vaig anar a Noruega van ser 20 dies i vaig dir, bueno, doncs 20 dies, si puc aguantar 20 dies, puc aguantar 100. Llavors, quan he fet 100, vaig dir, bueno, doncs si puc aguantar 100, puc aguantar 200, si que anar un cotxe, no?
1: O sigui, clar que sí, si és no res.
3: Clar, llavors ara
0: és... Veiem el pèl en...
3: Doncs m'ha ajudat això, m'ha ajudat saber que si les coses em van molt malament a la meva vida, puc viure un cotxe durant una temporada.
0: Però és que ni tan sols la solitud, perquè passes moltes hores sol, però t'acabes trobant gent increïble, no? L'home aquell de 90 anys que t'explica la seva vida. O ha passat que cada cop et coneixen més seguidors. A vegades fins i tot et deien coses mentre conduïes i t'oferien llocs on quedar-te.
4: Coño, que susto. Un tío ha chillado el marea.
0: Això deu ser emocionantíssim.
3: Sí, és molt fort, és molt fort.
1: Et pegues un bon susto, per això, quan et cridi.
3: Clar, o sigui, estava... Clar, és que jo quan faig aquests vídeos estic conduint, però clar, estic també a veure on estic, perquè estàs a ciutats... Allò era Medellín. Medellín, el trànsit és una locura. Bueno, igual que totes les ciutats grans de Sud-amèrica. I clar, jo estava intentant veure on estic, mirant el mapa, gravant i parlant i intentant explicar coses que tinguin una continuïtat. I de sobte un tio crida algú i dius, ostres, el marea. Però hi havia dies que passava molt, molt, molt, però moltes vegades era molt, molt fort. Després, clar, és un cotxe que se'l detecta molt ràpid.
0: Se'l detecta i és que realment és antic.
3: Sí, sí, sí.
0: La matrícula també sorprèn moltíssim. Sí, constantment sí, sí. Et pregunten a les fronteres d'on ve. Hi ha reptes per tu que són fantàstics. Tu volies passar per Nova York, anant a buscar Alaska, i volies aparcar Times Square, i aparques allà.
3: Sí,
0: és a dir,
3: sí.
0: Jo només imaginant-te, entrant a la gran ciutat, amb aquest cotxe, que sempre tens la sensació que et deixarà tirat, però no, tira, i et plantes a Times Square.
3: Sí, sí, sí, sí, sí.
0: No t'atabales moltíssim quan entres allà dins.
3: Doncs em va sobtar molt que no hi ha tant de trànsit com m'hagués imaginat.
1: Molta gent,
3: clar,
1: això sí.
3: Clar, molta gent, molta gent caminant, però, clar, tenen tantes restriccions de conducció que no hi ha tant de trànsit com t'imaginaries. Però, clar, vaig aparcar el cotxe 3 hores en pàrquing, em van cobrar $70. O sigui, vaig anar a dinar a tornar, $70. Jo, bueno. Però, clar, o sigui, jo estava a Toronto, vaig recollir el cotxe a Toronto, vaig creuar als Estats Units per Buffalo i tenia a Nova York a 3 hores i dic, no puc no baixar a Times Square. O sigui, és que he d'arribar ja, o sigui, 100%. I la sensació va ser molt, molt heavy.
0: I de camí... De camí va i pares a Scranton, escenari de la sèrie The Office. He de dir que és un dels meus reels preferits, perquè a més ets tu, ets un personatge.
1: Molta enveja, ella volia estar.
0: Jo no sabia que Scranton estava plena de parets pintades amb el Dwight i amb tots els... amb Michael Scott i companyia. Ets superfan de la sèrie, no?
3: Sí, sí, soc bastant fan, molt fan, i hi ha una guia turística que és The Office. Llavors, tu vas a veure on menja les pizzas, o sigui, vas a veure-ho tot. Llavors, jo vaig anar als 4 llocs, i clar, la intro de The Office, moltes de les imatges de Scranton estan gravades pel Jim. Ell un dia abans de començar la sèrie amb una càmera.
0: Sí.
3: Llavors, clar, jo estava al carrer i, clar, anava fent el mateix que anava fent ell i, clar, el vídeo es munta i més o menys sembla realment com si fos The Office.
0: Clar, no, això és meravellós perquè improvises i dius, per què no? Si vaig camí de Nova York i puc parar-me aquí...
3: Sí, és que la carretera passava per Scranton. És que ni fet aposta. O sigui, evidentment que paro a fer-me un cafè a Scranton.
0: Has passat per 15 països. T'has flipat moltes vegades. Jo crec que un dels llocs on et flipes més... i ho puc entendre, és el Salar de Uyuni. Què és el Salar de Uyuni, per qui no ho hagi vist? Perquè a més tens una magnífica capacitat de descriure. És un lloc que és com estar fora dels escenaris normals de la Terra. És estar en un altre planeta.
3: Totalment.
0: Què és?
3: O sigui, és una esplanada de sal de 12.000 quilòmetres quadrats, on no hi ha res, només hi ha sal. Llavors, jo vaig anar a una època on estaven acabant les èpoques de lluvia, de pluja, i es crea una capa molt fina d'aigua sobre del salar, i clar, jo vaig anar quan era de nit, i se'm posa pell de gallina, i llavors es veu la Via Làctea, i com el terra està amb aigua, fa rodona, o sigui, es veu per sobre i per sota. I tu estàs allà, que no t'acabes de creure, i és molt, molt, molt fort. El teu ull no s'adapta, no sap les distàncies. No, tu vas en cotxe, sembla que la muntanya d'allà al final estigui a 5 minuts, i passa una hora i tu segueixes i no t'apropes, perquè no hi ha cap tipus d'escala per fer-te una idea.
0: No sé si vas veure que hi ha allà un hotel de sal, fet de sal.
3: Sí. Bueno, tot.
0: Sí, tot de sal.
3: Van agafant o sigui, les cadires, tot és sal, tot.
0: Un altre punt de Bolívia. Tu vas fer la carretera de la mort. Mm-hmm. No amb el Marea.
3: No, amb bici.
0: Què és sort, la carretera de la mort? Perquè és increïble. Mm-hmm. És, crec que et fan signar un paper conforme t'està jugant la vida.
3: Sí. O sigui, la carretera de la mort és una carretera nacional boliviana que jo, quan era petit, ens enviàvem powerpoints a l'email. No sé si us recordeu que t'enviaves powerpoints, en comptes de memes t'arribaves powerpoints i hi havia slides i tal. Pues jo me'n recordo veure una que era de les carreteres més peligroses del món.
0: Allà neix la teva ja fam d'aventures.
3: I jo, ja, amb 8 anys, obrint un powerpoint que a saber què podia portar, i em vaig mirar les carreteres més peligroses del món i sortia aquesta carretera de mort a Bolívia. I és l'única carretera que es va tancar el 2006, però fins a llavors és l'única carretera de tot Sud-amèrica que es condueix al revés. O sigui, tu vas per l'esquerra baixant i puges per la dreta, perquè clar, com el volant el tens a l'esquerra, tu has de mirar que no caiguis. Però clar, hi havia no sé quants accidents a la setmana, moria moltíssima gent, i el 2006, per sort, la van tancar. I ara hi ha gent que la fa amb moto i tal, i jo la vaig fer amb bici. De baixada, per sort, 60 quilòmetres de baixada, tot.
1: Tu no dius que no a res, eh? O sigui, tu...
3: Home, ja que està... És que hi ha moltes coses...
0: És que
3: ja
0: això, ja que estamos...
3: Clar, ja que estamos, ja que he vingut fins aquí...
0: Vamos a morir, ja que estamos, sí, gairebé, sí. No?
3: Clar. I també tinc la sort, que jo ho veig així, que la meva feina és explicar el viatge. Llavors, clar, tu estàs... Jo m'ho veig, o jo m'imagino que és com una sèrie, com una pel·lícula. Tu vols que al protagonista li passin coses. Mm. Clar, si el protagonista està només conduint tota l'estona, doncs ha de fer alguna cosa. I en aquest cas era, doncs, anem a agafar una bici i a baixar per aquí i vaig a veure què passa, no? Llavors comences a quasi 5.000 metres, 4.000 i pico, amb neu...
0: Des de l'alto, no?, de la Paz.
3: Amb neu, i arribes a baix a 35 graus a 1.000 metres d'alçada.
0: Ple de pols.
3: Sí, fet.
0: I fet pols i amb els braços totalment
3: fets. Estàs fet cau, però molt, molt xulo, una experiència molt maca.
0: Et va l'aventura. Fas moltes compres, sempre. Has d'anar subministrant-li el Fiat des de benzina, bueno, dièsel, en aquest cas, dièsel, que sempre poses els preus de la benzina. Hi ha una de les compres que és fantàstica, que és, sobretot en zona d'ossos, quan estàs allà dalt, a Alaska, perquè tu vols trobar-te ossos. I mira què passa.
5: Tenemos primer oso. Tenemos primer oso. No, no te vayas, no te vayas. No te vayas. No.
0: M'encanta, no. Fabio, com s'està rient ell mateix. No em vas veure més, no? O sigui,
1: sí, un segon.
3: Sí, vaig veure dos més.
0: Ah, dos més.
3: Sí, però no, aquest era grizzly i els altres que vaig veure eren negres.
0: Perquè tu dius que poden entrar al cotxe, dius. Vaig a comprar-me això perquè poden entrar.
1: I quant te cobren per l'esprai?
3: Hòstia, vaig pagar $80.
1: Sí, és que...
3: Sí, vaig pagar $80, t'agafen el passaport, el número de sèrie te'l vinculen al teu passaport, i clar, quan vaig creuar a Mèxic, Estats Units i Canadà és un spray i punto. A Mèxic és un arma, igual que aquí. No pots anar amb un spray de pimienta d'un litre, saps? És enorme, és una locura. I clar, vaig haver-ho deixar a un lloc de policia, perquè no volia jugar-me-la, dic, no sé, només falta que a Mèxic, tio, em pillin amb un spray de pimienta d'un quilo. Passo.
0: Superprotegit. Un dels altres... Clar, estem parlant de la ruta panamericana, és mítica. Mhm. És llarguíssima, no? Tu la vas fent, però hi ha un moment que és el punt a Panamà, el tapón de Darien. Què passa allà? Tu has de deixar i has d'abandonar el Marea. Per què? Què és el que passa?
3: Correcte.
0: Aquest punt?
3: O sigui, la carretera panamericana és una red de carreteres que es connecten unes amb les altres, que va des d'Alaska fins a Ushuaia. O sigui, fa tota Amèrica de nord a sud. Només hi ha un lloc que està tallat 60 milles, que són 100 quilòmetres, entre Panamà i Colòmbia, que és on connecta Nord-Amèrica o Centroamèrica amb Sud-amèrica. I allà mai s'ha fet carretera per moltes raons, per raons de que és molt perillós a nivell de la naturalesa que hi ha, o sigui, hi ha tanta que és molt perillós, hi ha tanta també que no poden fer una carretera per allà, o sigui, seria una locura a nivell de costos, també és molt perillós pels narcos, creua molta gent caminant, pujant cap als Estats Units, des de tota Sud-amèrica, hi ha molts follons allà. Sí. També suposo que hi ha interessos dels narcos i polítics que a ningú li interessa que hi hagi una carretera, si ja està menys controlat, bueno, hi ha de tot. I l'única manera que et queda és o enviar-lo en avió o enviar-lo en barco. Jo el vaig enviar en barco, de Panamà a Cartagena, Colòmbia.
0: I et devia sentir orfe, no?
3: Sí, van ser uns dies raros. Em van deixar una moto, per sort, perquè si em quedava quiet 2 setmanes a un hotel, jo crec que em tornava boig. I em van deixar una moto i vaig fer Panamà amb moto. Però clar, dormint a hostels en comptes del cotxe.
1: Lujo. Aquells dies lujo.
3: Sí, lujo. Però dutxa i tot.
0: T'has trobat gent perillosa?
3: Si me l'he trobat, no he sentit la sensació. O sigui, jo parlo amb tothom, jo faig de tot, i mai m'ha donat la sensació de... És que també, jo ho dic moltes vegades, és que no tinc res. O sigui, és més car el meu telèfon que el meu cotxe. O sigui, no hi ha res que algú li pugui interessar de
0: mi. El teu sac. Jo sempre penso que el teu sac és molt robable.
3: El meu sac. Però clar, a Panamà no li interessa ningú el meu no. O a Colòmbia, que estan a 35 graus, no li interessa ningú. Però el meu sac és quin gust. Quan la gent em diu, però no passes fred allà a Mongòlia o a Alaska i tal, i dic, o sigui, no saps el que és el meu sac? O sigui, és brutal.
1: El trobes a faltar.
3: Sí. El tinc a casa, l'he tret el buit, està a la maleta ficat i no ocupa res, però és una barbaritat. O sigui, es dorm molt, molt, molt bé. Molt bé.
0: Fabio, un dels altres temes, que és el que jo crec que també manté molt l'atenció de tots els teus reels, és que el marea no s'espatlli. Mm-hmm. I et passen coses. Per exemple, amb els frenos.
6: Algo muy curioso que me ha pasado hoy, que no me había pasado nunca, es que me he quedado sin frenos. Cuando he llegado a donde el accidente, un policía me ha intentado parar y cuando he apretado el freno me he pasado como 1.5 metros.
0: I això ho dius tan tranquil, m'he quedat sense frenos.
1: I no passa res.
3: És que és otro día en la oficina, o sea, es que no puc fer-li molta més cosa, no? O sigui... em vaig quedar sense frenos, va ser una sensació molt rara. La cosa és que el dia abans vaig agafar un batxe enorme, sí. I se'm va quedar tirat al cotxe. I després vam veure que el cotxe es pensava que jo havia estat a un accident i va tallar el pas de benzina al motor. I per això no arrencava el cotxe. O sigui, es va posar en modo accidente.
0: I això no és el més greu, perquè si hi ha una paraula que t'hauries de tatuar és càrter.
7: He roto el cárter, he roto el tapón del cárter, la tuerca. Ha subido un poco la carretera y ¡clac!
8: ¡Hostia!
7: Se ha salido el tapón de cuajo. Estoy en Torres del Paine, no hay nada. O sea, estoy a 2 horas de Puerto Natales, que es la ciudad más grande, que es pequeña. Para llegar aquí tienes que hacer 40 minutos de carreteras así y estoy en el fondo, o sea, estoy en el final de todo, lo más lejos que se puede estar.
0: És que estàs a Xile, penjat, i estàs desolat veient la taca que ha fet, no?, de l'oli. Sí, sí. Allà, jo crec que allà sí que penses, ui, que se m'ha acabat això.
3: Sí, bueno, com era la segona vegada...
1: Doncs,
3: bueno,
1: és que va passar a Rússia.
3: Sí, va passar a Rússia, em va passar encara a un lloc pitjor. I llavors, en plan, bueno, ens vaig passar 2 minuts d'estar al cotxe, a part feia un fred impressionant, ja, d'estar assegut en plan... lo que se viene, o sigui, quin pal, quina mandra, tot lo que ha de passar avui i demà. Perquè serà molt engorrós tot. I, però clar, és un moment de sentir-te trencat, perquè és el teu millor amic o el teu company de vida i de tot, s'ha trencat, o sigui, és el pitjor que li pot passar.
0: Company de vida, Maria.
1: No, i que hi ha un moment que fins i tot, jo vaig veure els teus stories, que et sents molt responsable i estàs realment trist i enfadat amb tu mateix. Mm. En aquell moment és... pot ser el punt més crític del viatge?
3: Sí, 100% crític cap a mi. Plan, hi ha una cosa...
0: Per què no l'he protegit?
3: Clar, o sigui, hi ha una cosa que és el càrter, hi ha una cosa que es diu cubre càrter.
1: Sí, tu repeties, clar, no? Per què no l'he posat?
3: I a Sud-amèrica tothom té cubre càrter. O sigui, abans de comprar un cotxe i surt el cotxe del concessionari amb el cubre càrter posat, perquè és el que hi ha, o sigui, et trobes coses, o sigui, passen coses... I jo sóc sempre l'únic cotxe a tot arreu. Sempre hi ha o tot terrenys enormes o vans d'aquestes enormes. Llavors, jo em fico en llocs on un cotxe no hauria d'anar. Pues si em fico llocs on un cotxe no hauria d'anar, he de fer-li tot

0: pues si em fico jo, que en un cotxe no hauria d'anar, he de fer-li tot el possible perquè això no passi. I el més curiós és que va passar el mateix dia. O sigui, el 8 de maig de 2025, això és molt fort. El 8 de maig...
1: Ets espiritual o no? Perquè, clar, si no quadra
0: sí,
1: tot.
0: Sí, és molt fort. El 8 de maig 2025... a Rússia, i el 8 de maig 2026 a Xile.
2: Ja t'has comprat un cobre càrter ara o no?
0: Sí, sí, sí, m'he comprat un cobre càrter i ja he decidit que el 8 de maig de 2017 no conduiré. Estigui on estigui, passe lo que passe, no conduiré.
1: Jo crec que hem de declarar 8 de maig el dia de...
0: Dia del càrter. Dia del càrter, sí, sí.
1: Rius molt, estàs sèrio a vegades o curiós i tal, però hi ha un reel que és molt bonic perquè t'emociones. I fas una reflexió que hem comentat molt a la redacció.
3: Solo hay dos personas en este mundo a las que necesitas hacer sentir orgullosas. No es tu mamá, no es tu papá, no es tu esposo, no es tu esposa, ni siquiera tus hijos. Son la versión de ti de 8 años y la versión de ti de 80 años. Si esas dos personas están felices, entonces lo hiciste bien. Porque el tú de 8 años no se preocupaba por el estatus. No le importaba el dinero, los me gusta ni los títulos. Le importaba sentirse seguro, sentirse vivo, hacer cosas que le hacían latir el corazón más rápido de alegría. Y el tú de 80 años no le importarán los errores que cometiste. No le importarán las personas que dudaron de ti. Le importará si viviste con valentía, si amaste abiertamente, si tomaste las oportunidades que te daban miedo y dijiste las cosas que siempre quisiste decir.
1: No la treus aquesta reflexió que te la poses i plores.
2: Clar, perquè emoció, estàs arribant ja al final.
0: Clar. Sí, sí, o sigui...
1: D'on surt aquesta reflexió?
0: Me la vaig trobar en anglès i em va arribar molt, molt, molt, molt al cor. Perquè crec que ho acabem pensant molt i tal, no? I de vegades el nen que somia tant... Jo sempre dic que és que això que estic fent és el meu somni, saps? O sigui, i poder-ho dir, poder-ho fer, o sigui, jo em sento molt agraït. I tot el que somiàvem de petits moltes vegades se t'oblida. O una persona, quan parles amb gent... A mi m'encanta parlar amb gent gran perquè m'escolto molt, perquè tenen més vida que nosaltres. I de vegades et diuen, ostres, pues m'arrepiento d'això, m'arrepiento d'altre, i dic, bueno, pues jo no vull ser ni algú que li ha estat tirant a la cara els somnis quan era petit, ni tampoc tenir 80 anys i dir, ostres, podria haver fet allò i l'altre. I no dic que això sigui per tothom i cadascú té el seu somni i tal, però en el meu cas és això. I quan vaig sentir totes aquestes paraules em van anar directes, però directes al cor.
1: Vas pensar en tu quan tenies 8 anys?
0: Sí, sí.
2: Però...
0: Amb els powerpoints.
1: Però ara te'n vas tornant a emocionar escoltant...
0: Sí, sí, sí, sí, sí. Molt, molt, molt. O sigui... Clar, és que jo aquests vídeos, potser aquest el vaig estar editant durant una setmana i m'ho miro tot fins al detall i tal, i potser durant una setmana estàs editant un vídeo, te l'escoltes 250 vegades, o sigui, acabes de la cancioncita i clar, després estàs un temps sense escoltar-ho.
1: Això t'anava a dir, no, ara et passaràs molt temps sense revisar-los?
0: Em passaré un temps.
1: Ho necessites?
0: Sí, sí, sí, sí, sí. Bueno, tot, o sigui, mira, quan el cotxe anirà, està al port perquè va a un altre lloc, i en aquest altre lloc hi havia dues opcions, o 36 dies de barco o 56. Jo vaig escollir 56, no perquè jo vull unes vacances més llargues, que tampoc està malament, sinó també perquè oxigena una mica el contingut, saps? O sigui, quan tu estàs veient La Casa de Papel, acaba la temporada i el mes següent no et treuen la següent, saps? O sigui, estàs un any o el que sea, pues una mica el mateix rotllo.
1: Que bonic, no? Hi ha una cosa que nosaltres estem fent una entrevista, però ha suscitat ja interès a tot el món. Hi ha un moment que a Ecuador et fan un report.
4: A bordo de este vehículo, comprado con apenas 900 euros, un joven español cumple una ambiciosa expedición, recorrer toda América desde Alaska hasta la Patagonia.
5: Voy a recorrer 15 países y 50.000 kilómetros, que es una distancia mayor que dar la vuelta al mundo por el Ecuador.
4: Detrás de esta aventura está Fabio Belnome, creador de contenido conocido en redes sociales como Volata di Peluca.
1: Para que wow, el coche llegue. Reportatge a la tele d'Ecuador, tu flipes, no?
0: Sí, sí, flipo, perquè a part agafen clips meus... que jo dic coses, i clar, jo aquestes coses les dic com si estiguéssim tu, que ho estàs mirant, i jo sols. És, per mi és com un àudio de WhatsApp, i clar, agafen, al final surto jo cantant al cotxe, en plan, com molt coses així, que jo penso que són en privat, evidentment no són en privat, però al meu cap és com si fos en privat, i agafes...

0: Acabes a la tele nacional.
1: Per acabar, Laura.
2: Sí, clar, és que ara ho deies, no? 56 dies de barco, estan en el mare a un altre punt. Vas penjar un vídeo on deies...
3: El Marea ha estado en Ámsterdam, ha estado en Toronto, ha estado en Madrid, no ha estado en el Cairo.
2: I deies, todavía.
1: És una pista. Todavía.
2: És una pista, ens diràs algo?
0: Todavía.
2: Perquè a la teva biografia d'Instagram hi diu nova temporada, agost 2026, clar, que és ja.
1: Esperant amb candeletes, ja. Tens el cap?
0: Correcte, sí, sí, o sigui, el cotxe està...
2: Està anant.
0: Està anant, està anant.
2: Va, avança'ns algo.
0: No és el Cairo.
1: És el continent del Caire?
0: Tampoc, tampoc.
2: Ah, no, no, I
0: amb
2: no,
0: això ja... I amb això ja... O sigui, no, no queda molt més món per visitar. Si no és Àfrica, està crec que bastant clar cap on aniré.
1: És on hem dit, creus?
2: Jo crec que sí. Jo crec que sí. Cap a... No, està a prop, està lluny.
0: Està lluny de tot arreu.
1: Aquí sota, diríem, si fem un forat...
0: Si fem un foradet... Si fem un foradet...
1: Australia...
0: Si fem un foradet, arribarem per allà. Pot ser, pot ser, pot ser.
1: Pot ser. Només l'última.
0: Por esa zona.
1: Quan dèiem, entrevistem el Fabio, sempre, i t'ho han preguntat moltes vegades, quan et costa, més o menys, un viatge així? Has calculat? Pues, has fet els teus èxits?
0: En aquest... no l'he fet i no sé si el faré perquè em fa molta por, però bueno, mira, et diré que enviar el cotxe de Japó a Canadà van ser 9.000 dòlars i enviar el cotxe ara m'ha costat 7.000.
1: Lo del mig no és tan car, perquè ja tinc
0: i lo del mig no és tan car, visc el cotxe, o sigui, no pago lloguer, el menjar, pues eso.
1: Feu els comptes, sí. Oients, i atreviu-se com en Fabio El Nome, Volata di Peluca, a les xarxes. Estaríem hores xerrant amb ell. És el català que m'unfia en Marea. De l'any 98 va anar al Japó, de Barcelona al Japó, i ara ha creuat tot el continent americà, d'Alaska fins a la Patagònia. Moltes gràcies, ha estat un plaer.
0: Gràcies a vosaltres, i espero estar aquí d'aquí poc, després de la temporada.
1: A més, ja saps que no ens costa res trucar-te quan estàs de camí. O sigui que gràcies.
0: Gràcies.

0: Laura, què està passant i què recollim del dia?
1: Doncs acabem de saber que el Papa s'ha reunit aquesta tarda amb 6 víctimes d'abusos de l'Església a Madrid. La conversa ha durat gairebé una hora i, segons ha informat la Santa Seu, les víctimes han compartit les seves experiències personals i han presentat al Papa algunes propostes perquè la resposta de l'Església sigui més efectiva. El Papa ha reafirmat el seu compromís amb continuar avançant en aquest sentit i fer que l'Església sigui un lloc segur. Tot plegat amb menys de 24 hores per endavant perquè el Papa arribi a Barcelona. El seu discurs al Congrés d'aquest matí ha generat múltiples reaccions, ho ampliarem a la tertúlia, però mentrestant la ciutat s'està blindant per l'arribada de Lleó XIV. Els Mossos d'Esquadra ja estan assegurant carrers i clavegueres per garantir la seguretat del Papa, que arribarà demà al migdia. Els talls de mobilitat estaran repartits per tota la ciutat, també ho detallarem després, però les zones més crítiques són l'Eixample, Ciutat Vella i Montjuïc, on demà hi haurà la pregària multitudinària a l'Estadi Olímpic. I l'Eixample serà crític, sobretot dimecres, perquè és el punt central on hi haurà la Sagrada Família amb la inauguració de la Torre de Jesús del Temple. I atenció a aquesta notícia, perquè aquesta tarda hem sabut que 12 guies oficials de la Basílica han impugnat el seu acomiadament després que Inspecció de Treball hagi determinat que formaven part d'un col·lectiu de 70 persones que treballaven com a falsos autònoms. Els guies asseguren que l'empresa que gestiona el servei, Palacios i Museos, va aprofitar el procés de regularització per reduir sous i modificar horaris. El col·lectiu Ronda denuncia que l'empresa que porta gestionant el servei des de fa 6 anys ha ignorat el compromís de guies que fa 10 o 20 anys que dediquen el seu dia a dia al temple. Tot plegat coincidirà amb noves protestes de docents que continuen en vaga després de rebutjar l'acord amb el Departament d'Educació. La consellera d'Interior, Núria Parlon, ha reconegut el dret dels docents a protestar demà, però alhora ha advertit que la visita del Papa ha de discórrer sense incidents perquè és un fet històric.
2: Òbviament, el dret de manifestació i de vaga ha d'estar garantit, com el fet que els joves puguin anar a fer les proves PAU, però hem d'aconseguir, doncs, que la visita sigui un èxit aquí a Catalunya. És una visita única, històrica, pel valor que té, pel missatge que els empara, també està transmetent al conjunt de la ciutadania, i hem d'intentar conciliar amb dues coses.
1: I en política, el PP ha reclamat la imputació de les dues filles de José Luis Rodríguez Zapatero en la causa Plus Ultra. Borja Semper és portaveu del PP, que actua com a acusació popular.
3: Lo que aspiramos es a que se conozca toda la verdad y que todas aquellas personas que hayan podido cometer algún tipo de delito den cuenta ante la justicia. Faltaría más. Nadie está y nadie va a estar libre de dar cuenta ante la justicia.
1: En el document els populars consideren que les filles de l'expresident són les administradores de l'empresa Guatefab i que van rebre diners de l'entramat com a part d'un acord entre el seu pare i l'empresari Julio Martínez. A banda, els populars també reclamen, entre altres mesures, incorporant la llista d'investigats a l'exministre José Luis Ábalos i el seu exassessor Coldo García. I avui també estem explicant que el preu de l'habitatge continua tocant sostre. Els pisos són un 10,5% més cars que fa un any. Tot i això, Catalunya és dels territoris on menys s'ha encarit l'habitatge de compra. Pol Valero.
4: Els habitatges nous han pujat un 8%, mentre que els de segona mà s'han encarit gairebé un 11% entre principis de 2025 i principis de 2026. Tot i que les dades catalanes reflecteixen una lleugera reducció del ritme d'encariment, el preu dels pisos i les cases continua disparat i és el sisè trimestre consecutiu que creix més d'un 10%, un fet que no s'havia produït mai.
5: Tècnicament ens hauríem d'anar estabilitzant perquè els preus s'han recuperat molt. El desequilibri del mercat no ajuda. Si hi hagués més oferta, llavors probablement això ajudaria a que els preus s'estabilitzessin.
4: És Òscar Gorgas, gerent de la Cambra de la Propietat Urbana de Barcelona.
1: Gràcies, Pol. I davant la crisi d'habitatge, l'Ajuntament de Barcelona activarà demà el procediment per homologar les entitats socials que vulguin tenir dret de tanteig a municipal sobre les finques en venda, és a dir, que vulguin poder comprar edificis en venda abans que se'ls quedi un fons d'inversió. Així, les entitats del tercer sector en l'àmbit d'habitatge, sense ànim de lucre, podran demanar exercir aquest dret per comprar finques senceres en venda sempre que el consistori i els llogaters del bloc hagin declinat prèviament comprar la finca. I detingut a Blanes, un home per retenir i agredir una dona que la família havia denunciat com a desapareguda a França. L'arrestat està acusat de detenció il·legal, lesions, amenaces i coaccions. Des de Ràdio Girona, Carles Couso.
6: La policia local de Blanes va rebre l'avís cap a les 11 de la nit de diumenge. Un home jove estava colpejant un vehicle i a l'interior del cotxe hi havia una dona. En arribar al lloc, els agents van comprovar la situació i van identificar la jove, sobre la qual constava, segons fons dels Mossos, una denúncia per desaparició presentada pels seus familiars a França. L'home, de 25 anys, ja està detingut i ara s'ha obert una investigació per aclarir les circumstàncies dels fets i determinar l'abast de la privació de llibertat i dels presumptes episodis de violència que hauria patit la víctima. L'arrestat està acusat de detenció il·legal, lesions, amenaces i coaccions.
1: Gràcies, Carles. Mentrestant, a la zona franca de Barcelona, els Mossos d'Esquadra continuen buscant el pistoler que ha matat un home a trets aquesta passada nit. La víctima va morir per una ferida amb arma de foc al carrer Mineria, on fa poques setmanes també van assassinar trets un altre home. I els treballadors de Nissan s'han concentrat des d'aquesta tarda i de manera indefinida davant la planta de recanvis del Prat. Àlex Manciño és el delegat sindical de Sigen.
7: Pues mira, hemos decidido a partir de hoy, a las 5 de la tarde, montar aquí una acampada con parte de la plantilla. Hoy estamos todos porque iniciamos, porque mañana para la empresa, para ellos ya termina el proceso. Dicen que de mañana no va a pasar. Entonces, como lo que nos vienen es con que solo quieren hablar de cantidades, echarnos a la calle y hablar de cantidades.
1: La multinacional vol acomiadar 211 persones a Catalunya per deslocalitzar la seva activitat i des de fa setmanes els sindicats han organitzat protestes per salvar els llocs de feina. La plantilla comptarà amb el suport de l'alcaldessa del Prat. I notícia també d'aquesta tarda. Dues persones han resultat ferides per l'esfondrament parcial d'un edifici a Tortosa. Part del terra del tercer pis ha caigut sobre el segon i els ferits han hagut de ser rescatats de la runa i han sofert traumatismes, tot i que la seva vida no corre perill.
0: Teje, Gradaria del Balcó, com estàs?
8: Hola, Ana Puigvoltas.
0: Avui ressaca, no? Florentino, fins 2030, president.
8: La música de Tauró, una mica, no?
0: Dun, dun, dun, dun.
8: A veure si apareix l'aleta de Mourinho, ja, eh?
0: Mourinho...
8: No és oficial, encara, estava consultant
0: el
8: Timó.
0: Com que no? No és oficial?
8: És a dir, Florentino...
0: Si no se li cau el pèl, no? Seria una...
8: Florentino ahir va dir, després de guanyar les eleccions...
0: Mira que ràpid és el Toni.
8: És que és el millor. Per això és el millor. No, que sí, que serà Mourinho, però em refereixo que no hi ha comunicat encara, si el Madrid ha de pagar 15 milions d'euros perquè vingui aquest senyor, eh? Que ja va pagar també una milionada per Xavi Alonso i després
0: indemnitzar-lo. És un déjà vu i fort, no? Tot plegat.
8: 7 anys després, no sé com ens el trobarem.
0: Sí.
8: Futbolísticament descatalogat.
0: La mala llet no l'ha perdut.
8: No ho sé.
0: Ah, et creus que sí?
8: Espero que sí, que estigui una mica més tranquil.
0: Ai, no ho sé. L'edat ho calma tot, però... Clar, serà interessant. Avui ho remenarà l'olla, no?
8: Que pensar, sí, però potser ens esperem a que sigui oficial per anar a Portugal i ens expliquin si està més calmat o si no. Perquè, clar, també venim d'un cap de setmana grandiós de bàsquet en què el Barça i la penya s'han classificat per semis.
0: Sí.
8: I
0: ens han emocionantíssim,
8: permès,
0: la penya.
8: Ens han somiar amb una final catalana. Sí. De la Lliga CB, per tant, també venim...
0: Marc això, Márquez,
8: venim de la Victòria
0: no?
8: 100 davant Márquez.
0: Sí, brutal,
8: a també. I també la Victòria 100 de Ducati. Venim d'un cap de setmana molt interessant esportivament parlant, i hem sabut que la Lliga definitivament comença el 15 d'agost.
0: Molt bé. Hi ha vida més enllà del papa. Ah,
8: molt
0: no,
8: malament,
0: 15
8: d'agost. Ah,
0: 15 d'agost? Ah, ja se sap.
8: És a dir, el Mundial acaba el 19 de juliol.
0: Totes... Però sempre és aquestes dates, no?
8: Sí, però clar, mai havia acabat el Mundial el 19 de juliol, perquè el Mundial sempre era més curt, i per tant el més lògic seria que el Mundial hagués acabat el 12 de juliol, llavors amb un mes i escaig, sí. Però te vas a tirar pel dret, la Premier League, totes comencen més tard, no, 15 d'agost. I si algun equip té algun internacional que arribi a semis o a la final del Mundial, ja començarà més tard.
0: I si algú tenia vacances dels periodistes d'esports, doncs ho
8: sento. No, els periodistes d'esports ja sabem que a partir de que comença l'agost... Tothom a la feina.
0: Doncs tens feina avui, Teje.
8: Informació de servei i més cosetes que us anirem explicant de 8:45 a 9.
0: Doncs aquí t'espero. Gràcies. Fins ara. Carbo, com estàs?
9: Què tal? Bona tarda.
0: M'has fet riure molt aquest matí a l'Aquí Catalunya quan t'han preguntat què passaria dimecres a la tarda. Bueno, preguntava per quan el papa estigués passejant-se per la... I tu dius, al matí haurà acabat tot, no? La Marina, però què dius? Carbó, no tens la visita del papa al cap. Ets dels pocs que no la té
9: al
0: cap.
9: Matí, eh?
0: Un dilluns al matí.
9: El cap
0: perquè el que has
9: treballa
0: vingut,
9: menys.
0: Has dit que plourà. Has dit això.
9: Sí, sí. I per salvar-ho una mica, dient que la pluja a Catalunya, ja saps el que és, no? Una bendició.
0: Una bendició, ja.
9: Ha quedat bonic, veritat?
0: Ha quedat preciós. Això, doncs, canviarà el temps una mica.
9: Sí, i ara, si vols, ens centrem una mica en el que acabes de preguntar, perquè això anirà evolucionant. Vist des d'ara, continua la pluja, o continuarà com a protagonista la pluja al matí de dimecres. No serà molt forta, tampoc durarà molt, i és molt probable que a partir de migdia els núvols es vagin trencant i durant la tarda fins i tot tinguem molts moments de sol. De manera que tampoc seria res aparatós. I tornant al més immediat, ara sí que tenim tempestes aparatoses al Pirineu.
0: Sí?
9: No a tota la Serralada, però sí que descarreguen força, per exemple, al límit entre Andorra i la Cerdanya, també cap al Ripollès, aquí al Ripollès, ja ho sabem, les tempestes es formen amb molta facilitat i no pararà quan arribi la nit, perquè l'activitat tempestuosa es mantindrà durant tota la nit a tot el Pirineu, com ara. Ara cau un xàfec fora una comarca, després deixa de ploure però cau un altre vall, i també n'hi haurà a la Catalunya Central, al nord de la Catalunya Central, sobretot al nord d'Osona, al nord del Berguedà, i al Pla de Lleida també arribaran alguns xàfecs, però a mesura que ens allunyem del Pirineu seran menys significatius. I demà ens espera un dia amb més núvols que avui, però igualment amb estones de sol. Les temperatures pujaran una mica les mínimes, demà al matí farà menys fresca, baixaran les màximes per la presència d'aquests núvols i en general augmentarà la sensació de xafogor. I d'aquests núvols aniran caient algunes gotellades, pluja feble general, de manera que serà un dia de molts núvols però poca aigua, a l'espera que dimecres doncs també plogui, per insistir que cauria poca quantitat d'aigua i durant poca estona.
0: Demà actualitzem. Gràcies, Carbó.
9: Que vagi bé, fins demà.
0: Antoni Suárez és el control de so. Ara són les 7:38 d'aquest dilluns 8 de juny. Claudio Matas, què ha de sonar?
10: Olivia Rodrigo.

0: Aquest és el segon single del nou disc d'Olivia Rodrigo, que es publicarà aquest divendres a tot el món. La cançó es diu The Cure.
1: The Cure.
0: Com el grup que va triomfar divendres passat al Primavera Sound, sí. I del que Olivia Rodrigo és fan, confessa. De fet, l'estiu de l'any passat, sí, al Festival de Glastonbury, la compositora californiana va fer una pausa al seu concert per introduir a un convidat especial.
2: Perhaps the best songwriter to come out of England. He is a Glastonbury legend and a personal hero of mine. Would you please welcome Robert Smith? Oh.
0: És el millor compositor que ha donat a Anglaterra, d'una llegenda de Glastonbury, un heroi per a mi. I com que el públic és tan jove com ella, que té 23 anys, hi ha un moment en què Olivia Rodrigo, al veure la reacció de Robert, sí, Smith, fa això. Oh! Diu, vinga, doneu-li, que és Robert Smith.
1: Sí, com perquè la gent no sabia qui era.
0: Hi havia aplaudiments de 23 anys. Diu, Robert Smith, no sé de què em parles.
1: Clar.
0: I va entrar Robert Smith a escena i va començar a sonar això.

0: era The Cure, sonant, interpretat per la banda d'Olivia Rodrigo, que té només components femenins.
1: I que estaven flipats.
0: I Robert Smith cantant amb ella. Robert Smith li feia una vergonya, que es moria a escena, i ella estava com si fos Nadal.
1: Clar.
0: Estava feliç, pletòrica, i l'altre estava molt apocat.
1: Sí, clar, ningú no em coneix ni el tato, va pensar.
0: I amb aquests antecedents, de fa només un any, quan dissabte a la tarda va començar a córrer el rumor de que el concert sorpresa de les 22 de la nit, a les 10 de la nit...
1: Al Primavera Sound, clar.
0: Olivia Rodrigo al Primavera Sound, no era difícil imaginar què podia passar el que va passar.
1: Tu tenies claríssim.
0: Jo vaig assabentar-me després, estava fora, estava...
1: Tu ja t'havies tregat de Cure el divendres a la nit i ja està.
0: Estava a Londres jo, però jo tenia una reportera acreditada que em va explicar a la nit i dic, no, m'ho he perdut.
1: M'ho he perdut.
0: Que malament. A l'escenari de l'entrada es van acumular 30.000 persones, els escenaris principals de l'esplanada van quedar bastant buits, perquè tothom va anar cap a Olivia Rodrigo, que... quan la californiana va anunciar que cantaria una nova cançó que no s'havia escoltat mai i que era el seu primer featuring, va fer un silenci expectant.
2: But this next song is on my record and nobody in the world has ever heard it before. And I thought, you know, I'm at Primavera, I've always wanted to come here, I might as well play it for you guys, and it's really, really special to me for so many reasons, but primarily because it's my first song that I've ever done a feature on, which is really exciting.
0: Primera vegada que faig una col·laboració amb una altra cantant. Estic molt emocionada i no diu res més. Comença la cançó.

0: i passa un fenomen.
1: Aquesta vegada la gent sí que aplaudia.
0: Aquesta gravació la tenim d'algun mòbil que algú ha pujat el vídeo a YouTube, però en aquell moment veus que la gent torna boja i s'aixequen milers de mòbils
1: existents a l'instant. Sí.
0: Tots per escoltar Robert Smith. I llavors arribem al final de la cançó, que baixa molt el to i estan només les seves veus, i és un moment bastant emotiu. El somriure dels dos ho diu tot.
1: Ai, que bonic, no? Que es porten, això, 44 anys.
0: Es porten 44 anys i...
1: I s'admiren.
0: Fa dues setmanes El País publicava justament un reportatge on parlava de la influència de Olivia Rodrigo en el revifar entre els joves de The Cure. Oh. Perquè una mica han descobert la banda...
1: Divendres hi havia moltíssims joves.
0: Arran de tot la campanya que ja ha fet, no? Mm. El nou disc d'Olivia Rodrigo surt aquest divendres, tindrà gira mundial, amb 3 dates a Barcelona, 3 Palau Sant Jordi, l'any vinent, 1, 2 i 5 de maig, amb cançons com aquesta, que és el primer single d'aquest disc.

0: Sí, el taloner serà, pues, Robert Smith, no?
1: De Cure Sensei.
0: Lucía Ramis, Nebro Carrasco, com esteu?
2: Molt bé.
1: Molt bé.
0: No veu anar, no, el primavera, cap dels tres?
2: Jo fa molt de temps que no hi vaig.
1: No, no.
2: Només he anat dos cops a la meva vida, em sembla, sí. I tampoc hi tornaria.
0: Un dia hi vas amb mi.
2: No, saps què passa? Que molts amics meus, que sí, eren més o manco a la meva edat, hi han anat enguany i m'han dit mai més. Mira, però si ja tenia poques ganes...
0: Jo hi vaig anar el dia de la tormenta.
2: Sí, aquest dia és el que hi van anar.
0: I aleshores sí que pots dir mai més, però l'endemà em vaig curar amb The Cure. Perquè realment vaig dir mai més tornant desolada a casa per la Diagonal fent quilometrada.
2: Jo vaig anar al Microclima Sound, que és de la botiga ultralocal del Poble Nou.
0: Ah, maquíssim, l'alternativa.
2: És guapíssim, sí, allò està bona idea. Molt bé, molt bé.
0: Qui va estar al Primavera va ser Pedro Sánchez. El vau veure, va preferir estar a prop de l'Olivia, quin moment tan bonic i estrany, Olivia, i gens a prop d'Isabel Díaz Ayuso. Hàbil és, Pedro Sánchez, amb la que està caient, doncs va estar allà, tranquil, l'heu vist, no?, unes imatges, s'ho va passar bé.
3: Jo treballava ahir, vam haver de córrer.
0: Vam haver de córrer.
3: Bon matí.
0: Com va això? Ei, que Pedro està aquí. Va així, una mica.
2: Sí. No li diuen Pedro.
0: Ja. Era la potser la redacció sí, no?
3: No, no, el
0: Presi està aquí.
3: El vídeo era de matinada, el vídeo l'havia penjat de matinada i nosaltres ho citàvem a la crònica de l'Hidalgo, de Luis Hidalgo, però va agafar volada i vam haver de fer peça.
0: Em va agradar la crònica de l'Hidalgo, sempre m'agrada. Dos minuts i comencem la tertúlia. Quin tema creieu que farem?
2: Jo crec que no farem...
1: No, sisplau.
0: A veure, què no farem?
2: Jo crec que això és espai lliure del tema papa.
0: Per primera vegada t'has equivocat. Publi i ja tornem.
4: El balcó. Desconnectar per tornar a connectar sense anar més lluny. Tastar nous sabors. Passejar per carrers plens d'història i de cultura. Pedalar entre el mar i la muntanya. Gaudir tot l'any de les festes i les tradicions. Descobreix els millors plans de les comarques de Barcelona a barcelonaesmoltmés.cat. Diputació de Barcelona.
5: Tipo Directo, ¿cómo suena el seguro de coche de Línea Directa?
6: Valorado.
5: Exactamente, porque es uno de los mejor valorados en España. Cámbiate y te mejoramos el precio de tu seguro directamente. Llama al 917-700-700 o entra en lineadirecta.com.
7: Este verano verás personas caminar por la playa con paso firme, techo palomo y una mirada segura que lo dice todo. Han reservado sus vacaciones con Destinia y se nota. Porque cuando reservas con cancelación gratuita en miles de hoteles y además con unos precios como los nuestros, estás tan seguro que lo luces. Con Destinia, don't worry. Vi playa.
8: Traemos malas noticias. El hambre se ha disparado en los últimos años y hoy uno de cada tres niños y niñas en el mundo está en peligro. La buena noticia es que en Save the Children sabemos lo que hace falta. Hace falta experiencia, hace falta alimento terapéutico, pero sobre todo haces falta tú. Hazte socio o socia en SaveTheChildren.es.
9: Hace 50 años que el país empezó a contar la actualidad. Hoy seguimos haciéndolo junto a quienes nos han acompañado durante décadas, nuestros suscriptores y lectores. Por eso en este 50 aniversario queremos contar sus historias. Descúbrelas en nuestra web, unfuturoporescribir.com.
10: Segueix-nos a les plataformes d'àudio per reescoltar tots els continguts del programa. Tecleja el balcó a Spotify o Apple Podcast. Mira el balcó en directe a través del canal de YouTube de Ser Catalunya.

0: 7:49, aquí estem amb la Clara Blanxart, la Llucia Ramis, anem Rob Carrasco. La Llucia ha dit, segur que aquí ens lliurem de parlar del Papa. És que és impossible. Mira, la Clara acaba de venir ara d'acreditar-se. Ha portat una motxilla. I què hi ha dins de la motxilla? Clara, o sigui, qui t'ha donat aquesta motxilla?
1: Puc començar descrivint la motxilla?
0: Sisplau.
2: Un boxing.
1: La motxilla és bastant grossa, deu tenir 30 litres, tu que jo, que sabem de motxilla.
0: Sí.
1: És blava i hi ha un logo que diu Catalunya.
2: Blava impermeable.
1: Eh?
2: Impermeable.
1: Té pinta. Sí,
0: val.
1: Té
0: pinta. No hi ha cap creu ni res, eh?
1: Això és la bossa que donen al Media Center,
0: sí,
1: a la Fira de Barcelona, per a tots els periodistes acreditats. Llavors, hi ha una gorra...
2: Ai, Déu,
0: una gorra que posa gorra Catalunya... Posa...
1: Bona, sol, eh? No és sol, de les cutres, no? Eh?
3: Evitar el sol.
1: Bon gènere,
0: tots els periodistes anireu amb això?
3: Amb el sol, clar. És que...
1: En un moment donat...
0: Que dit,
1: Llavors hi ha... Mapa Gran Tour de Catalunya. Jo els mapes em xiflen.
0: Val, mapes.
1: Any Gaudí.
0: Barcelona, clar, que
2: tot això són
0: fulletons tríptics.
1: Això és de restriccions de trànsit.
0: La restricció de trànsit que després ara l'Andrea ens en farà 5 cèntims.
1: Després hi havia una bossa, però pel camí m'he quedat sense la bossa, que era de l'Ajuntament de Barcelona, sí, amb un logo de la ciutat i com un skyline. I llavors a dins hi havia el PAC municipal, que és una llibreta, un mapa de Barcelona.
0: Un paper reciclat a la llibreta, veig.
1: Sí.
0: Sí,
1: és guai, és
0: sí,
1: prou dura.
0: Està bé.
2: Paper reciclat de color marró.
1: Una mena de cantimplora.
0: Una mena de cantimplora. Clar, una cantimplora.
2: Una mena, no, és una cantimplora.
1: Però molt senzilla, eh? No,
2: i és estrany, perquè hi cap molt poca aigua aquí.
1: Mm. Això m'està sonant a una...
2: Sembla un
1: potser és una que es va regalar.
3: No m'estranya que sigui una bossa de 30 litres, com, eh?
0: No serà una petaquita?
2: Serà com de suero, no?
0: O una petaca camuflada.
3: Exacte.
1: Un boli.
0: Un boli.
1: Un ventall.
0: Un ventall. Què hi ha al ventall? Ves obrint.
1: El mateix dibuix de la bossa. És aquesta mena de skyline així, estilo mexicano, de colors molt llampants.
0: Val, sí.
1: Jo crec que això pot ser el triomfo. De...
0: Tot això també ho estan rebent tots els periodistes acreditats, sí, internacionals.
3: No, trobo molt eficient.
1: I
0: eficient, sí.
1: Ojo peligro.
0: Aquí està.
1: Aquí està. Una ampolla petita.
0: Aquí està el tresor.
1: Garrigues.
0: La veritable joia de la... Sí. De la motxilla.
1: Això estic pensant que a mi per la furgo, el calaix, que té una alçada determinada, sí.
0: La Llucia t'està mangant ja la...
2: Sí. Estic mirant que diu, el mosquetón no puede utilizarse para escalar.
1: Ai, pobra, és que clar, això és... ens estem convertint...
2: Això és el que diu a la cantimplora aquesta.
0: Clar, perquè no treguis i diguis, mira, ja tinc un mosquetó que deu ser...
2: Evidentment, no hi és en català aquesta frase, només en anglès, en... alemany, en francès, en espanyol, en italià, en neerlandès i polac. Polones, perdó.
0: És a dir, que estàs preparada, Clara Blanxart. Tu t'has documentat moltíssim.
1: Faltaria crema solar.
3: Faltaria la crema solar.
0: I on estaràs aposentada aquests dies, Clara?
1: Bueno, hi ha una doble acreditació. Hi ha l'acreditació de plàstic i després ens donen com unes targetetes per cobrir actes, o sigui, que et donen accés als actes en concrets. La targeta i prou no et serveix de res. Jo estic acreditada als dos actes del vespre, demà a l'estadi i demà passat a Sagrada Família.
0: Et fan il·lusió?
1: A veure, aquestes cobertures, sí, sempre fan... A mi sí, a mi em fa il·lusió. Sí.
2: No t'estressa?
1: Sí, m'estressa bastant. El que passa és que també penso que és la segona etapa del viatge, serà molt menys multitudinària pel disseny dels actes, del que ha estat a Madrid, hi havia moltíssima expectativa, no?, per quines serien les seves primeres paraules, la intervenció d'avui al Congrés, jo crec que aquí estarem menys en tensió que la que hi havia.
0: Sí, esperes
1: probablement
0: menys fervor.
1: Parlo d'informativament, no, bueno, fervor és
0: fervor
1: perquè...
0: Fervor també t'ho pregunto.
1: Allà hi ha hagut actes de... un tamany brutal a l'espai públic.
0: 1.200.000 persones.
1: Exacte. Aquí l'acte més massiu que es preveu és el de l'estadi olímpic i és tancat, i a la Sagrada Família, per molta gent que s'hi aplegui, en el recorregut amb papamòbil pel carrer Rosselló, jo crec que tanta no n'hi pot haver, però per un tema de metros, de quilòmetres.
0: Mm. Anem, Rot, tu com a filòsof, aquesta gernació al·lucinant a Madrid, que molta gent s'ha preguntat d'on surten tants feligresos. Imagino que hi ha de tot, eh? Hi ha curiosos, les dades que de catòlics a Espanya no són tan altes, ni les esglésies estan plenes els diumenges. Tu has flipat?
3: Jo he flipat. Jo m'he plantejat, hi ha molts angles, escollo un, només per obrir la qüestió. És a dir, vist des d'una òptica d'una societat laica i democràtica, per què una autoritat religiosa ocupa un espai institucional tan destacat en un estat que d'entrada no té no té una religió oficial.
0: És aconfessional.
3: És a dir, clar, Espanya constitucionalment és un estat aconfessional. Per tant, el que estranya d'entrada és veure com la visita ha rebut un desplegament institucional, jo diria absolutament, no diria desproporcionat, però desbordant, no? Recepcions oficials, intervencions al Congrés, participació dels reis, recursos públics de seguretat, de mobilitat.
2: Bé, això passaria en qualsevol cap d'estat.
3: Segurament sí, però clar, és un cap d'estat...
2: Aquest és res cosa...
3: peculiar, no?
2: Seguretat, dic, no.
3: Ja, segur. Però és evident que malgrat que es vulgui fer passar com la visita, no, d'una figura que és un cap d'estat, sabem que és molt més que això. I per mi la pregunta d'entrada és, no, quin paper ha de tenir la religió, no, en l'espai públic d'una societat que suposadament és plural, que suposadament és secularitzada? Fins a quin punt podem otorgar a aquesta figura la legitimitat, la seva presumpta legitimitat per parlar en nom de segons quins valors col·lectius? Per mi hi ha moltes qüestions, no, que tenen a veure amb el creuament de l'Estat i de la religió, que fa que molt sovint, no, aquesta diferència, que hauria de ser molt més taxativa, molt més categòrica i molt més clara, quan es produeixen esdeveniments d'aquest tipus, a mi em fa pensar que aquesta línia és molt més porosa i molt més tènua.
0: Lucía, tu tens ara un minut i després et deixo.
2: En aquesta mateixa línia, avui, per exemple, en el gimnàs, tothom que mirava la televisió veia que és igual quin canal estigués veient, aquests magazins de matí,
0: tothom corria amb el papa.
2: Tothom corria amb el papa. Si escoltaves la ràdio avui de matí, tothom parlava del papa. Si mires els diaris, el primer que et surt és el papa. Els avisos al mòbil dels mitjans on estàs subscrit, el primer que t'arriba són qualsevol informació sobre el papa, no? És a dir, és impossible viure aquests dies al marge del papa. Llavors, al final, això condiciona no només l'agenda informativa, sinó absolutament qualsevol cosa que facis o deixis de fer. També a l'espai públic, des del moment que has d'anar mirant quins llocs pots transitar i quins no. Però a banda d'això, d'aquesta part més pràctica, és impossible... o gairebé impossible, viure al marge del fet que el papa estigui aquí, no? És a dir, llavors això a mi em sorprèn molt, perquè a més moltes persones es fan aquesta mateixa pregunta que deia en Nemrod, sí. Per què això? És a dir, què està passant aquí, no?
0: Però periodísticament, amb un sí o un no, t'interessa el que representa?
2: El que sigui,
0: o les preguntes que et suscita?
2: Tot el que sigui extraordinari és interessant informativament.
0: És veritat. 2 minuts, i el que farem també és escoltar l'Andrea Villoria, que farà informació de servei per explicar-nos com ens podem moure i per on i què podem agafar d'autobusos, metros, etc. Ara tornem.
4: A la cadena SER i SER Catalunya, al balcó, amb Anna Puigvoltes. Cadena SER.
5: Les preguntes que a tu t'agradaria fer.
6: Veient com està el panorama, diria que avui és atractiu ser professor.
5: Les preguntes que qualsevol periodista hauria de fer.
6: S'ha arribat fins aquí per esgotament de l'independentisme, pels errors, per què?
5: Cada matí, Marina Fernández pregunta als protagonistes de l'actualitat. Una nova veu, una nova mirada. Aquí, Catalunya. Cada matí de 7 a 11 a les freqüències i plataformes digitals de SER Catalunya.
7: Sents com s'esmolen les metàfores.
5: Sents la cultura.
8: Quan jo vaig escriure Ragazzo i estava intentant muntar-la, no vam tenir suport de ningú, o sigui, ningú. Vull dir, vam intentar presentar-ho a tot arreu i la penya era com aquests niñatos que volen fer. No, és igual, no vam tenir suport de ningú. Teníem, i ens vam gastar 40 euros per fer la producció d'aquesta obra. I assajàvem a casa meva. I a casa meva hi havia aquesta taula i hi havia, bueno, pues el somier, pues les coses que tenim. I assajàvem amb el que jo tenia a casa i encara són els mateixos mobles. Sí.
5: Sentim la cultura cada cap de setmana d'una a dues del migdia a la SER i SER Catalunya. Tot és comèdia, amb Màxim Castillo.
4: Cadena SER i SER Catalunya. Més oients que mai.

0: les 8, estem aquí amb en Emro, la Llucia i la Clara. Això us interessarà, que és informació de servei públic. Els Mossos ja avui estan desplegant, o desplegaran ara ja, un dels dispositius de seguretat més complexos dels últims anys. Andrea Villòria, no ho faran sols. Com estàs? Bona tarda.
1: Què tal? Bona tarda, Anna. Sí, des d'avui mateix, a les 10 de la nit i fins dijous a les 11 del matí, els responsables del dispositiu seguiran tot en directe, tot el que passi amb el Papa, a les 24 hores del dia, de forma ininterrompuda, i ho faran des del que es diu, des del que es coneix com a CECOR. És un centre de coordinació que s'instal·larà aquesta nit a la seu central dels Mossos de Sabadell, al complex EGARA.
2: Que és dels dispositius més importants que hi ha hagut a Catalunya en els darrers anys.
1: Això és el que ens deia aquí a CERC Catalunya el cap d'aquest dispositiu, que és el comissari David Boneta dels Mossos. Però, com deies, no estaran ells sols, sinó que també hi haurà en aquest CECOR comandaments de la Policia Nacional, la Guàrdia Civil, la Guàrdia Urbana, l'equip de seguretat del Papa, la Guàrdia Vaticana, també de la Casa Reial i del president del govern.
0: Clar, aquest dispositiu blindarà la comitiva en tots els seus trajectes, tallarà diverses zones de Barcelona, com la Catedral o la Sagrada Família.
1: Exacte, el dispositiu servirà per protegir les autoritats, des del Papa i tota la Cúria Vaticana, a més dels Reis, que vindran dimecres, el president del govern espanyol i altres autoritats. A ells hauran d'encapsular-los i escortar-los en tots els seus trajectes. Això vol dir que quan hagin d'anar d'un punt a un altre, els Mossos aniran davant i darrere tallant i reobrint el trànsit al seu pas, però també han de prevenir els riscos en un escenari com l'actual, on estem en nivell 4 sobre 5 d'alerta antiterrorista. De moment ja han revisat els clavegarams, els terrats i els edificis propers, i també filtraran els visitants que s'apropin a veure el pontífex.
2: Es faran uns filtratges per poder garantir que les persones, doncs, que accedeixin, ningú porti, doncs, un estri que pugui produir algun tipus de llançament o alguna cosa, doncs, per l'estil.
1: També la policia s'encarregarà dels controls de tot el personal acreditat, pensant que s'han acreditat 1.600 periodistes de més de 30 països.
0: Clar, jo imagino moltes patrulles al carrer, però jo sé que explicaves aquest matí a internet, també.
1: Exacte, perquè és un dels elements més significatius d'aquest dispositiu. Perquè res falli, els Mossos han posat en marxa en paral·lel un dispositiu específic en l'àmbit virtual, a internet, de ciberseguretat per prevenir i evitar ciberatacs o amenaces que puguin afectar o comprometre les telecomunicacions.
0: Clar, tot això tindrà conseqüències. Què és el que hem de saber com a ciutadans que ens mourem per la ciutat?
1: Doncs d'entrada, demà, sobretot a Ciutat Vella, hi haurà afectacions. De fet, han començat avui. A l'entorn del Palau Episcopal i de la Catedral, que és on dorm el Papa, estan tancats des d'aquest matí, des de les 7 i fins a les 10 del matí del dijous 11, tot, diguéssim, tots els carrers del perímetre de la Catedral. El trànsit s'ha tallat durant aquests dies, ja s'han retirat els cotxes, les motos i les bicis aparcades.
0: Suposo que Raval i Eixample també, no?
1: Exacte.
0: Màxima blindatge.
1: Sí, perquè allà, per exemple, al Raval, el pontífex visitarà l'església de Sant Agustí i aleshores hi haurà talls des de demà a les 7 del matí, que quedarà tancada la circulació fins la mitjanit de dimecres a dijous. Es tallen els carrers Hospital des de les Rambles fins a la Rambla del Raval, el carrer Jerusalem i les places Sant Agustí i Gardunya. I l'Eixample, com tu dius, és on afectarà més gent, perquè és on hi ha més gent que hi viu. Els Mossos ho consideren el centre de màxima seguretat perquè és el punt on el Papa estarà més exposat, que és tot aquest quilòmetre que farà en Papa Mòbil, des del Passeig de Gràcia fins a la Sagrada Família i les 9 illes del voltant, que també quedarà tot això tallat. Des de dimecres 10, que és el dia de la visita a la Sagrada Família, des de les 7 del matí ja quedarà tot això tallat, i fins les 2 de la matinada de l'endemà. Així que els veïns encara no els ho han demanat, però ja ho haurien d'anar fent, de retirar també tots els cotxes. L'Ajuntament, de fet, aquests dies el que ja ha fet és treure els contenidors, que aquest cap de setmana hi havia alguns veïns que es queixaven. Ara bé,
0: que són molts dies,
1: Clar, ara els Mossos asseguren que els veïns que visquin en aquests carrers afectats igualment podran entrar i sortir de casa amb normalitat.
2: Perquè fa les persones que vulguin sortir i entrar de casa seva no han de tenir cap problema, malgrat que estigui el dispositiu en marxa. Doncs l'únic que hem de portar l'hem de demostrar, doncs, que són veïns d'aquella zona i ja està, vull dir, amb un DNI. O...
1: Exacte, ensenyant el DNI, un altre document, o senzillament indicant, doncs, on es viu.
0: Val, tothom està molt preocupat també pel transport. Com afecta?
1: Doncs el més important que hem de saber és que dimecres quedarà tancada la parada de metro de Sagrada Família. Els trens, tant de l'L5 com de l'L2, no s'hi aturaran. També queda afectada la parada de Verdaguer, que serà només de baixada. Tot i així, TMB ha dit que hi ha anunciat que incrementarà el servei més d'un 20%. Les parades de bicing de les zones afectades doncs, també estaran sense servei. I un dia abans, dimarts, els busos que travessen Montjuïc doncs, tampoc podran fer-ho amb normalitat perquè la muntanya estarà blindada per aquest acte del Sant Pare a l'Estadi Olímpic. Ara, els que tinguin entrada per anar-hi, doncs tindran a la seva disposició un autobús llançadora.
0: Gràcies, Andrea. Anirem
1: a vosaltres.
0: Doncs ja tenim tots els detalls. Lucía, tu estaves amb el tema de... del creure, per exemple, no?
3: Sí, perquè veig que cada vegada més hi ha persones que diuen que hi creuen, que han començat a creure ja d'adults, venent de famílies laiques o famílies no creients, però que de sobte estan explicant com s'han acostat a Déu, no? A una edat ja adulta, diguéssim. Sí. No? Jo pensava que això té un sentit. És a dir, el que estem veient aquests dies és que el poder de la paraula és impressionant. Sí. I que tot això és una lluita per obtenir el relat, perquè qui té el relat és capaç de convèncer la resta de la gent, no? Llavors, qui crea l'argument majoritari guanya, qui es queda amb el relat guanya. Això t'ho dirà molt un advocat, no? En un cas, qui explica la millor història és qui guanya el cas, no?
0: I ara per ara el relator és el papa, no? En aquest sentit.
3: Llavors, hi ha moments que l'Església Catòlica té més fortament el relat i d'altres que no. I l'altre dia vaig llegir no sé on una frase molt bona que va dir Déu sempre està amb els guanyadors, per això fa tant de temps que dura, perquè el seu discurs sempre està a favor del guanyador, no? És a dir, que al final tu, com que saps que en el fons la gent té una necessitat de creure, al final nosaltres som éssers narratius, i com éssers narratius necessitem explicar-nos al món i a nosaltres mateixos a través d'aquesta narració, no? Però ens va molt bé que qualcú ens expliqui aquesta narració, perquè ens dona moltes respostes de qui som, de per què som on som, per què fem el que fem, etc. Sí. No? Llavors, quan no podem arribar, perquè no ho entenem, perquè la realitat és inabastable, una de dues, o tenim aquesta narració, o tenim la poesia, tenim la metàfora, tenim aquesta altra manera de sentir allò que no entenem. I per tant l'Església mos dona aquesta possibilitat de creure en qualque cosa, que mos dona un consol, perquè mos dona la possibilitat de dir, ostres, hi ha una cosa que està bé, hi ha una cosa que està malament, hi ha una justícia, i si aquesta justícia no mos ve en aquest món, no passa res perquè mos espera una recompensa per tots aquests sacrificis que vivim, no? I llavors, per tant, acceptam aquesta resignació i acceptam un relat, i a més, entenem que tothom entén les coses de la mateixa manera que nosaltres, i tot això és reconfortant, no? Què passa quan deixes de creure? Per què deixes de creure? Per què les persones deixen de creure? Una cosa és que tu creguis, és a dir, que tu no hi creguis i de sobte hi creus. Per exemple, l'amor, és molt fàcil explicar una història d'amor, una història d'enamorament, no? És molt més difícil explicar el desenamorament, perquè què ha passat amb tota aquella confiança?
0: I amb el deixar de creure, què ha passat?
3: Què ha passat? És molt difícil entendre...
0: Una decepció amb Déu.
3: Aquesta decepció... Aquest no poder recórrer en allò que en algun moment te va donar escalfor, que en qualque moment te va consolar, aquesta manca, ja no és perdre de confiança cap a una altra persona, que és el que passa amb el desenamorament, és que és una pèrdua de fe. I això ja és irrecuperable. La persona que deixa de creure, aquella persona ja no hi tornarà a creure mai més. Per què? Perquè ha vist el truc. Llavors, des del moment que tu veus el truc, ja no pots deixar de veure'l. I per tant, tu has vist en què hi creies, que era, quin era el motiu pel qual creies en una cosa, quan tu ja veus per què no pots continuar creient, ja no deixaràs de veure aquell truc de màgia, ja no podràs tornar a il·lusionar-te pel mateix. Que això serveix per la Iglesia i també serveix per la política i per altres coses. Però el problema de l'Església és que només té un relat, que sempre és el mateix. La política potser pot canviar de relat, però l'Església sempre té la mateixa...
0: Li has vist el truc? T'encaixa, Nemrod?
4: Baudelaire va dir en una certa ocasió que Déu és l'única figura que per governar no necessita existir. És a dir, plantejat d'una manera molt més senzilla. Es dona la paradoxa de que en el camp de la filosofia darrerament havíem trobat tot un seguit de discursos que miraven de condemnar tot el que significa el pes de la creença religiosa, no? Enfront del poder, no? de la raó, de la capacitat per argumentar les coses d'una manera més o menys sòlida. I justament el que ens trobem darrerament és tota una mena d'impregnació religiosa, no? Molts d'aquests relats, molts d'aquests discursos que estructuren la nostra realitat, que fa que cada cop es parli més de qüestions de caire religiós i més de qüestions de caire polític. S'està produint també un signe, un canvi en el signe dels temps i dels discursos que fan que coses que des d'un punt de vista filosòfic es consideraven que eren tòpics o temes que es donaven, entre cometes, per superats, ara tornen. A mi em crida molt l'atenció un llibre que ha tingut molt d'èxit, puc entendre les seves raons, però per mi és un símptoma. Quin? Un llibre sobre l'esperança. Clar, és una pregunta molt interessant preguntar-nos per què té tant d'èxit un llibre sobre l'esperança. Per què l'esperança d'entrada...
0: De qui és, perdona, si podem...
4: El Francesc Torralba.
0: Ah, de Francesc Torralba, que parla sobretot del dol i després l'esperança.
4: Exacte. No? Aleshores, jo crec que és interessant preguntar-nos quina és la raó per la qual un llibre d'aquestes característiques té èxit, per què té la seva demanda, per què té els seus propis interlocutors i que, què és el que ens està dient sobre la societat en la qual estem vivint. Però, sobretot, el que a mi m'interessa és aquest gir, no?, de la filosofia un altre cop cap a la religió. Sembla com si aquelles velles qüestions aspiracionals de caràcter ètic sobre de quina manera som feliços o de quina manera podem assolir, diríem avui, un cert benestar emocional, sembla que avui dia estan transferits o transferides a un altre àmbit que té a veure, no?, amb qüestions relacionades amb la fe i que d'alguna manera doncs, posen de manifest doncs, fins a quin punt viure en un sistema com el nostre, un sistema atrevessat per relacions capitalistes, també amaga de fons estructures de caràcter religiós que creiem que estaven superades però que continuen sota noves formes.
0: I que no estan pel que estem veient ni molt menys. Clara, què deies?
5: No, jo aquests dies fent temes de per exemple, de l'Espanya que no espera el Papa, o... em mirava dades del CIS, i el que ens diu el CIS és que el 50% dels espanyols es consideren catòlics, practicants o no. La pràctica religiosa està pel terra. Però després hi ha el 40% següent, que són els no religiosos, que és la suma dels ateus, els agnòstics i els indiferents.
0: Sí.
5: Però aquest any, per primera vegada...
0: Que els indiferents, quan em llegia la mateixa enquesta, els indiferents és que no opino.
5: Llavors, aquest any per primera vegada s'ha fet un baròmetre que es diu BREC, que és el baròmetre sobre religió i creències, ve a dir el mateix, més o menys estan parlant de 50-40, però l'interessant d'això és que diu que d'aquests no religiosos la meitat declaren que tenen alguna mena d'espiritualitat. I aquí enllaçaríem el que deia el Nemrod. És a dir, hi havia tot d'exemples, no?, de coses que potser semblarien fora de lloc, com la reencarnació, com era això, l'astrologia, creure en... Bueno, hi havia tot d'exemples que em sap greu perquè ara no em venen.
0: Pseudociència, fins i tot, també.
5: Eh?
0: Pseudociència, coses de...
5: Bueno, creure en coses.
0: Energia.
5: Més enllà, les estrelles, sí. El tal, i llavors... Jo crec que sí que té a veure amb part això. No, és a dir, perquè al final jo sempre penso que la gent que té fe té molta sort. Jo, per exemple, no estic ni batejada, però jo tinc una àvia que era superreligiosa, superprogre, no entrava a la primera església que passava, i ella havia de fer un càsting de capellans a veure quina mena d'humilia li farien i tal i qual, però jo sempre la vaig envejar molt, perquè a més deia coses dins d'una insensatesa, no? I al final, jo penso, l'estona que ella dedicava el dia a les lectures i a resar i tal, al final no era més que meditar de la seva manera, una altra farà. Vull dir que jo sí que tinc una certa admiració per la gent que té fe.
0: Però enveja, jo també, jo t'entenc.
5: I puc entendre que en aquest món desquiciat, precari en qualsevol dels aspectes que ens puguem imaginar, estigui pujant l'espiritualitat.
3: Però el problema no és l'espiritualitat. Chesterton deia que qui no creu en Déu és capaç de creure en qualsevol cosa, no? I és una mica la situació en la que ens trobem ara, que podem creure en qualsevol cosa. El problema que té per mi les religions monoteístes és que reforcen l'hegemonia. El que fan és reproduir el discurs o el relat dels poderosos. No fan una altra cosa. I mantenen aquesta hegemonia. Perquè al final, tu mires el que són les religions monoteístes, totes són... No és que posin Déu al centre, és que posen l'home masculí al centre. I al final tot és al voltant de l'home i els problemes que té l'home. La dona no existeix, la dona és una serva, la dona és una persona que està allà per concebre, per tenir fills i punto, no fa res més, és a dir, no té cap paper, no? Llavors, per mi, qualsevol moviment mínimament revolucionari que hi hagi, qualsevol moviment que sigui qüestionar el poder, em sembla incompatible amb una religió tradicional monoteista, no? És a dir, perquè tu al final...
5: Però hi ha hagut ple de capellans progrés que s'han revelat des dels barris.
3: Per mi no són progrés. Per mi no són progrés. Per mi són que estan utilitzant el lloc que tenen per un motiu X i fan una feina que efectivament es pot fer des d'un punt de vista més, però no deixa de ser una constatació de que estàs mantenint un sistema que és clarament hegemònic. És a dir, al final no hi ha una revolució aquí, no hi ha un canvi de paradigma. És a dir, és reproduir i perpetuar un sistema.
4: Que, de fet, podríem preguntar-nos si hi ha alguna novetat en les coses que ha dit el Papa Lleó XIV.
3: I si canviarà res, tot
4: bueno,
3: això.
4: Clar, aquesta és la conseqüència.
5: Clar, el que diu...
4: Però si hi ha alguna novetat, perquè...
0: Com a mínim ha dit mi... que ja el tema de la pederàstia és una llaga.
4: Sí, no,
0: i una plaga, és a dir, com sí, a mínim sí. Ha posat ja algunes paraules
4: segur, però
0: fortes.
4: És evident que continuen és necessari que hi hagi reformes encara més profundes, que hi hagi molta més transparència de la que es planteja i que al final no siguin les qüestions d'ordre mediàtic les que acaben determinant les agendes, diríem, papals, perquè em sembla que aquesta trobada amb els col·lectius, que no són tots, s'ha fet d'una manera diríem molt problemàtica. No, a mi la figura del Papa com a actor polític, em sembla que aquesta també és una qüestió interessant, perquè sí. Hi ha una paradoxa que cal apuntar-la, no? Tenim sectors progressistes que valoren les seves posicions, no?, sobre immigració i justícia social.
0: I el Trump, no?, i l'antitrump.
4: Exacte, mentre que discrepen sobre les seves posicions sobre l'eutanàsia i els drets reproductius. I a la vegada tenim els sectors conservadors que elogien les seves posicions morals, per dir-ho d'alguna manera, però que s'incomoden després quan trobem els seus missatges aparentment subversius sobre els immigrants. Clar, aquí el tema és que el Papa diu que no fa política, però inevitablement, vull dir, en fa, perquè quan parlem d'immigració, quan parlem de pobresa, quan parlem de guerra, quan parlem de drets humans, quan parlem de tot això, vull dir, estem fent política. És
0: home,
4: a dir,
0: i ha estat com a cap d'estat avui al Congrés dels Diputats.
4: Clar, però aleshores aquí la contradicció és, a mi em sembla que és molt gran, no? Perquè d'una banda et presentes com una veu moral de caràcter universal, però al final les teves declaracions han d'entrar necessàriament en l'arena política. I jo crec que el problema no és que no en faci política, si a mi em sembla perfecte. El problema és que no ho admeti, o el problema és que no ho reconegui obertament. I quan passen aquestes coses, és inevitable trobar-te contradiccions, com qualsevol discurs polític. En diré una, per dir-la, una de les més flagrants, no? És a dir, per mi està molt bé que el Papa critiqui el capitalisme especulatiu, critiqui l'exclusió social, critiqui les desigualtats extremes, i això està molt bé. Però, ostres, al final no oblidem una cosa molt elemental, i és que l'Església és una institució amb un patrimoni immobiliari enorme, amb inversions financeres, amb bancs i fons d'inversió directament vinculats a òrgans eclesiàstics, i no oblidem-ho, és una llarguíssima història de gestió econòmica absolutament opaca en molts dels seus períodes. Per tant, compte.
5: Hi ha més contrastos. És a dir, aquests dies hi ha hagut milers i milers i desenes de milers de persones al carrer, però després la gent que va a missa és cada vegada menys.
6: Això
5: també ho diu l'informe.
6: Sí, avui a Hora 14 ho explicaven, que sí que és veritat que al final la meitat de la població es considera no religiosa, que els que menys són els catòlics, però és que a més de les dades dels catòlics, menys de la meitat preguen o són practicants. Aleshores, és com que potser et declares creient, però al final l'anar a l'església, el resar i el practicar la religió, doncs cada vegada és menys. Això ho explicàvem avui a Hora 14.
5: I la gent jove ja... Estan pujant molt les esglésies evangèliques, protestants, que se'ls diem evangelistes i no són evangelistes, són evangèlics. Estan pujant moltíssim.
6: Evangelistes i musulmans eren les dues religions que més pujaven a Catalunya, efectivament.
0: Jo també volia centrar-me, tu Clara has estat fent reportatge, que no vaig tenir temps de dir-ho el dilluns passat, sobre la Sagrada Família, clar, i també deies, ja una mica tirant cap al tema de Sagrada Família dimecres, com els barcelonins li donem l'esquena a aquest temple, aquesta basílica, no ens la fem nostra.
5: Això és una cosa que és al·lucinant. El País Semanal va dedicar un número a la Sagrada Família, llavors hi havia un número, hi ha un gran reportatge amb fotos d'un Premi Nacional de Fotografia sobre l'edifici, que el va fer un company de cultura, i després a mi em van encarregar la relació de la ciutat amb el temple, i de fet me'n vaig adonar fent-lo. parlant amb gent i tal, que dius, és al·lucinant, perquè això és una icona global, que tots els experts diuen que amb la creu posada i amb l'alçada que ha adquirit i la imatge que té de lluny està a l'altura de les grans icones globals, d'un Taj Mahal, d'una Estàtua de la Llibertat, d'un Machu Picchu, d'una, com es diu això, la Torre Eiffel, però per altra banda, els barcelonins sempre hi hem viscut d'esquena, la ciutat, les administracions o les empreses s'hi han relacionat a través del conflicte, perquè havia de passar la B, no ens el feu passar per aquí, ens ha patat a la cara, ha sigut un canari de mina de la massificació turística, i de fet la Sagrada Família n'és conscient, perquè des de fa uns anys ha començat a fer portes obertes, perquè van encarregar una enquesta quan va entrar en Camps, l'actual president de la Junta Constructora, sí. Va entrar fa 15 anys després del Papa Benet i va encarregar un estudi i va trobar que només el 10% dels barcelonins hi havíem entrat.
3: Clar, però això és orgull, jo és una cosa que va dir fa molt de temps que li vaig sentir al Sergi Pàmies, que va dir, al barceloní no li agrada la Sagrada Família perquè és rara, no? I les coses rares no mos agraden.
0: I que l'estem justificant.

0: i no li agrada la Sagrada Família perquè és rara, no? I les coses rares no mos agraden.
1: I que l'estem justificant tot el dia.
0: I que és com... Però jo veig més aquesta part del Canari a la Gàbia... El Canari a la mina de turisme.
1: M'agrada moltíssim això, el Canari de mina del turisme.
0: És el primer lloc...
2: El gòtic més. El que passa és que aquí són 100% metres quadrats.
0: No, però jo crec que és el primer lloc que vàrem cedir els turistes. És a dir, quan jo dic moltes vegades és que estem cedint cada vegada més espais de Barcelona en els turistes, jo crec que el primer o dels primers va ser la Sagrada Família. És a dir, és com, això ja és per guiris, no? És a dir, com que no, ningú se la sentida realment seva. Els barcelonins no se la senten seva, sinó que se la senten com a lloc de visita, com a lloc de postal, com a lloc de portar, quan venen coneguts teus que venen de fora, a portar-los allà a fer aquesta visita turística. És a dir, però no te sents com sí que va passar, per exemple, amb la Catedral del Mar, no? És a dir, que sí que molt l'hem sentida, vull dir, el barceloní sí que se la sent seva, perquè hi podia accedir, entrava allà, ara ja no, però abans, bueno, ara no ho sé, la veritat, però abans podies estar allà i fer, seure una estona i fer una mica de meditació. Sí, tant si eres creient com si no, podies estar una estona allà i estaves a recer, estaves tranquil, era un lloc dins el gòtic, però que dins, sí, que podies seure una estona i podies estar tranquil. La Sagrada Família això no ha passat mai. Sempre ha estat un lloc de circulació, de visita, de pas, però no ha estat un lloc per ser-hi. No ha estat un lloc on hem anat a fer
1: misses. I això volen canviar, és el que deia. Que volen canviar en certa manera.
2: Sí, ho estan intentant fer. Clar, les portes obertes són supermassives, fan dos cops l'any, festa major, el dia Sant Jordi, si et dius Jordi o Georgina, aquesta mena de coses. S'han dedicat a convidar a totes les juntes dels col·legis professionals de la ciutat, advocats, arquitectes, notaris. Després, en pandèmia, un dels xocs que van tenir va ser que després de la pandèmia, que no van poder recaptar i l'obra no avançava...
1: Perquè tu ho expliques, es financia tot amb les entrades dels turistes.
2: Bueno, tot no, però un 90%
1: sí.
2: Quan van convidar els metges i les infermeres i els sanitaris, els preguntaven, i és que no hi havia entrat ningú, però és que els notaris tampoc. Vull dir que era aquest viure i d'esquena és transversal. I ells, d'alguna manera, també fan autocrítica, perquè és que ells els importava un pito. Ells el que volien era construir, aixecar i aixecar i aixecar i aixecar. I ara ve el melonazo.
1: Això t'anava a dir.
2: Façana de la Glòria.
1: Façana de la Glòria al carrer Mallorca, que afectaria entre 200 i 1.000 veïns.
2: Sí,
1: que això no se'n parlarà fins després del... De què? La Sagrada Família, per primer cop, si hi he posat al mapa, és ironia, del món, que si teníem ja...
2: No, jo crec que ja ho era, ho estava
1: ja ho era,
2: al mapa.
1: Per això
2: hi ha
1: dic
2: articles
1: ironia.
2: I anuncis de premsa dels anys de l'exposició del 29 que ja deien vindrà molta gent. Ja ho deien en aquell moment.
1: Tu, Nemrod, ja has estat... a dintre?
3: Fa molts anys i crec que recordar que eren unes circumstàncies també molt, molt, molt extravagants. Jo crec que és apassionant relacionar la visita papal, no?, amb la promoció internacional de la Basílica, de la Sagrada Família, perquè obre un angle... M'estàs dient alguna cosa?
2: Sí, t'estic dient, em sembla que t'equivoques, perquè en realitat el papa...
3: Vale.
2: Hauríem de reconèixer tots que ve a Espanya... Perquè la Sagrada Família fa un any va dir acabem l'any que ve la Torre de Jesucrist.
1: Ja van ahir la Torre de Jesús.
2: Celebrarem Portolo Alto. Nosaltres farem una missa pel centenari de la mort de Gaudí, que és el dia 10, i convidarem el papa.
3: Però millor que sigui papa, no?
2: Però jo crec que és mal pensar parlar d'una operació de màrqueting.
3: Ah, jo sí, jo soc mal pensat.
0: Ah, jo també soc mal pensat.
1: Què vols dir?
3: Que l'Església sempre ens adverteix contra una cultura basada exclusivament, no?, en el consum desaforat i la mercantilització de les nostres vides.
0: Però i aquella zona és talment
3: però
0: això.
3: Però alhora, clar, la projecció mundial de la Sagrada Família i de tot el que significa, crec jo que alimenta, encara que sigui de manera indirecta, o no conscient, no?, serem una mica cautelosos, doncs un model econòmic que molts barcelonins doncs, qüestionen, i que és un model que representa intensificació turística, pressió sobre l'habitatge, que significa transformació del comerç local, que significa saturació de l'espai públic. I al final és curiós el que ha passat amb la Sagrada Família, no? Que el que va néixer com un projecte espiritual, perquè això sí que era un projecte espiritual i suposadament expiatori, doncs s'ha convertit en una de les principals màquines d'atracció turística d'Europa. I per tant, és un episodi més absolutament lamentable, però conseqüent, amb el procés de turistificació de les nostres vides, que implica aquesta transformació de símbols religiosos en què? Pues en actius globals d'una marca Barcelona que funciona i que actes com aquest, conscient o inconscientment, contribueixen a donar-li encara més relleu.
1: les dades que donaves, Clara, deies que clar, hi ha el dia 13.400

0: 30 persones per hora i quilòmetre quadrat.
1: Sí, sí, és al·lucinant, és al·lucinant.
0: I clar, jo només paro, només penso en els veïns que viuen al costat, que tu entrevistaves uns quants.
1: Sí, clar, hi ha petits oasis, hi ha avis que juguen a petanca, a bitlles catalanes, que és una passada. Jo em vaig aficionar a jugar allà amb ells aquells dies que vaig estar tota una setmana allà. No, realment l'impacte és brutal, però aquí jo crec que hauríem de tornar. Al final això és una institució, empresa, digue-li com vulguis, pública, igual que estem parlant de que es corresponsabilitzin de tot això els hotelers o els restauradors, doncs l'Església, parlant amb uns arquitectes l'altre dia, em deien, és que han tingut el privilegi de l'alçada. És a dir, que tinguis el privilegi de l'alçada de quin edifici és el més alt de la ciutat. Jo en aquest sentit sí que em faig moltes preguntes i sóc crítica. Però per altra banda, recomano fervorosament, perquè això conversa, entrar-hi, perquè és un abans i un després. De fet, ho explica el Tusquets, l'arquitecte, que van firmar quan era estudiant a l'Escola de Barcelona l'any 65 una carta a tots els artistes i tots els progres dient que això no es pot continuar, no sé què, que si és Gaudí, que si no és Gaudí.
0: Entres
1: clar
0: i canvies.
1: Que no és, o sigui, una església que fa 144 anys que i ha tingut 9 arquitectes, és a dir, la part patrimonial reconeguda per la UNESCO és la cripta, la façana del naixement i 4 torres. I la
0: quin
1: resta,
0: màster
1: però...
0: que té Clara Blanchard.
1: Supermàster.
2: També dic una cosa.
1: Estoy super dentro.
2: No és el mateix, visitar-la amb molta gent, amb tota aquesta gentada que hi ha, que visitar-la tota sola.
0: Clar, jo crec que si ens estan escoltant els de Sagrada Família ens han de convidar després, perquè en Nemrod fa molt que no hi va i t'està dient que et convertiràs.
3: Però estic obert a creure.
1: Jo crec que la Sagrada Família té molt gestos a fer, però també hi ha molt a... Vull dir que jo recomano la visita.
0: Diguem una cosa, si ara us convidessin ara mateix a anar a la missa del Papa, hi aniríeu amb un sí o un no?
1: Jo hi vaig.
3: No, no categòric. No. Coses més apassionants en aquesta vida.
0: Quedat claríssim. Clara Blanchard, Nemrod Carrasco, Llucia Ramis. Un plaer, un gust. Hem parlat del Papa, però el que heu dit ha estat del 10. Gràcies.
2: Gràcies.
0: Us deixem amb la graderia. 2 minuts i la graderia.
4: Al balcó.
5: Me tienes contento. Me has vuelto a subir el precio del seguro. Pues yo me voy a la Mutua. ¿Contento?
6: Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros. Te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 91-555-5555.
5: Vente a la Mutua y todos contentos.
6: Condiciones en Mutua.es. Ahora 20% de regalo en tus compras de alimentación, droguería y perfumería superiores a 60 euros en Supercor, Hipercor y Supermercado El Corte Inglés. Sí, sí, un 20% de regalo para tu compra diaria. Solo hasta el 14 de junio. Descárgate nuestra app y aprovecha sus ventajas. En Supercor, Hipercor y Supermercado El Corte Inglés. Consulta condiciones. En tienda, web y app.
7: Traemos malas noticias. El hambre se ha disparado en los últimos años y hoy uno de cada tres niños y niñas en el mundo está en peligro. La buena noticia es que en Save the Children sabemos lo que hace falta. Hace falta experiencia, hace falta alimento terapéutico, pero sobre todo, haces falta tú. Hazte socio o socia en SaveTheChildren.es.
8: El océano ocupa la mayor parte de la superficie terrestre. ¿Cómo no íbamos a explorarlo? Somos Farmamar, la biofarmacéutica española líder mundial en investigación y desarrollo en oncología de origen marino. Algo que llevamos haciendo 40 años. Y esto solo acaba de empezar.
9: ¿Quién me hubiese dicho a mí que un día acabaría teniendo una Skoda? Y mira ahora.
10: Son buenos tiempos para cambiar de opinión. Descúbrelo en los Skoda Days hasta el 21 de junio desde 15.400 euros. Sujeto a financiación con Volkswagen Bank. Consulta condiciones en skoda.es.
11: Marref es el mejor programa de puntos.
12: Punto.
11: ¿Sabes cuántos euros valen tus puntos?
12: Punto.
11: Y por ser oro platino, tus hijos van contigo a la sala club.
12: Punto final.
13: Marrenfe, más viajes, más puntos.
12: Y punto.
4: Al balcó.
14: Hola.
15: Hola.
16: Has pensat que una ola pot explicar quin és el nostre tarannà? És una ola de milers d'anys de trobades. Dels grecs als romans, del modernisme al surrealisme. Una ola a tothom. Una ola a la pau i a tot allò que ens uneix. Catalunya és un poble de trobades. Hola, món. Hola, Papa Lleó 14. Benvinguts a Catalunya. Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
17: Tiri, tiri, tiri.
18: ¿Cómo puedes ser un ahorrador escuchando Cadena Ser?
19: Muy fácil, Tipo Directo, juntando tus seguros de coche y hogar con la fórmula coche-casa de Línea Directa, que además está mejorada con el nuevo seguro de hogar.
18: ¡Qué buen servicio!
19: Junta tus seguros de coche y hogar y ahorra directamente. Llama al 917-700-700 o entra en lineadirecta.com.
12: ¿Listos los cuatro neumáticos? ¿Con tarjeta?
15: Sí.
12: Ponga el PIN.
15: No, póngalo usted, 4504.
20: Mecánicos en los que puedes confiar. Pide cita en tu taller Euromaster más cercano y revisa gratis los 12 puntos de control. Talleres Euromaster, expertos en buenas experiencias.
21: No paro de darle vueltas a que la casa del pueblo lleva meses sin que nadie vaya.
22: Yo no paro de darle vueltas a esto. La superseguridad de Movistar Prosegur Alarmas da super tranquilidad, porque está conectada con la policía 24 horas y responde en menos de 20 segundos. Llama al 900-351-351. Ahora cámara gratis. Movistar Prosegur Alarmas. Tecnología para proteger mejor.
23: 5, 6, 7, 8. ¡Valorado!
24: Así es el seguro de moto de Línea Directa. Uno de los mejor valorados
23: en España.
24: Cámbiate y te mejoramos el precio de tu seguro directamente. Llama al 917-700-700 o entra en lineadirecta.com.
25: La Fórmula 1 al centre de Barcelona. Del 9 al 13 de juny, gaudeix gratis del Fan Village de Plaça Catalunya amb activacions de Fórmula 1, música en viu, activitats familiars, gastronomia i molta diversió. Registra't a circuitcat.com. T'hi esperem.
26: La graderia del balcó. Amb Joan Tequedor.

Bona tarda, benvinguts a la graderia del balcó. Comencem la setmana de la inauguració del Mundial. Dijous, primer partit, Mèxic-Sud-àfrica, 9 de la nit, Estadi Azteca, tindrem allà el Flaqui, tindrem allà el Bruno, començarà la programació especial de la SER, amb l'especial SER Deportivos de 3 a 4 de la tarda, la retransmissió dels 104 partits del Mundial amb el Dani Garrido i tot l'equip de Carrusel des d'allà. Els dies que no hi hagi partit també faran programació especial al vespre entre setmana. Òbviament, Carrusel els caps de setmana, un podcast de 3 dies a la setmana que es diu El que pueda que empate amb el Bruno Alemany, l'Axel Torres i l'Antonio Romero. A SER Catalunya continuarem també amb tota la programació habitual perquè no us perdeu res. Com tampoc vull que us perdeu res de tot el que ha passat avui dilluns 8 de juny del 2026 amb el Toni Suárez encara al control tècnic.

0: Dient que hem sabut que la Lliga de Futbol de Primera Divisió començarà el cap de setmana del 15 i 16 d'agost. El Mundial acaba el 19 de juliol, ni un mes abans. La Lliga i AFE no es posaven d'acord, van demanar un arbitratge i Tebas, la patronal, s'ha sortit amb la seva. Del 19 de juliol al 15 d'agost i caben els 21 dies de vacances que per conveni tenen els futbolistes i Tebas ha sigut magnànim i ha dit que si algun equip té mundialistes que arribin a la semifinal o a la final donaran uns dies més de marge i aquell equip no jugarà fins a finals de setmana. Veurem llavors quants equips tenen la plantilla tancada, perquè és un altre dels shows dantescos de cada estiu, de cada any. En el cas del Barça, que ha començat anant per feina i falta sobretot com a gran objectiu el davanter centre, però el Nil Solà està explicant avui que el tècnic Hansi Flick no renuncia encara a que li pugui importar també un central esquerrà. Nil, bona tarda.
1: Què tal, TG? Molt bona tarda. Doncs sí, més enllà de que la prioritat és la davantera, amb Julián Álvarez com a la màxima opció prioritària per al Barça, Hansi Flick manté a la seva carta als Reis un central. El tècnic alemany i també la secretaria tècnica del Barça tenen clar que s'ha de reforçar aquesta posició, que no és la màxima prioritat, però que, en el cas de poder-ho fer, Flick té clar que el que vol incorporar és un central esquerrà. Hi havia fa setmanes que semblava que l'operació es podia refredar, però manté Hansi Flick les seves preferències, la seva carta als Reis, i en aquesta carta als Reis continua figurant la figura d'un central que, pel que hem pogut saber i explicar el que t'hi jugues, ha de ser esquerrà.
0: Gràcies, Nil. Remarquem, esquerrà, no que jugui per l'esquerra o que pugui jugar per l'esquerra, sinó que sigui esquerrà de cama bona com a mínim a dia d'avui. Ja veurem com avança el mercat, a quan puja la despesa pel davanter, que és la prioritat, i com pot anar oscil·lant en aquest sentit la possibilitat o les possibilitats que hi hagi al damunt de la taula de reforçar la defensa, però Flick no renuncia a un central esquerrà a dia d'avui. A Madrid estem també pendents dels primers anuncis al mercat que Florentino va fer en campanya. Mourinho, Dumfries, Konaté, de moment no n'hi ha cap que sigui oficial. De seguida anem cap allà perquè Héctor González ens expliqui com ha sigut el dia 1 post-eleccions al Madrid. Ara mateix hi ha el papa, el Santiago Bernabéu, davant de 70.000 persones pronunciant el seu discurs. Per tant, Florentino avui s'ha estrenat amb recepció oficial, mentre que a l'Atlético el Pedro Follán ha explicat que Sorloz ho té fet amb la Juventus, que falta l'acord entre clubs, però que el jugador i la Juve estan d'acord, i per l'Atlético és una venda que veu amb bons ulls perquè li permeti fer caixa i afrontar així nous fitxatges per reforçar la plantilla. I el nostre company Òscar García Mayo, acabat d'arribar a Primera Divisió, ha avançat també que està tancat pràcticament el retorn de Canales al Racing de Santander. Tornarà lliure de Mèxic, acaba el seu contracte i, per tant, pot fer un últim ball al seu club d'origen, com el seu dia, per exemple, va fer fins fa poc Santi Cazorla. Aquesta matinada Espanya juga l'últim amistós abans del Mundial, a les 4 de la matinada contra el Perú, i igual que Del Bosque el 2010, amb Sergio Busquets, Luis de la Fuente ha hagut de sortir a defensar Gavi de les Llenes. Pol Riera, bona tarda.
2: Bona tarda, així és. La selecció espanyola juga l'últim partit de preparació per al Mundial a les 4 de la matinada contra Perú a Puebla, Mèxic. Serà el darrer assaig abans del debut del pròxim 15 de juny a les 6 de la tarda contra Cap Verd. Per al partit contra el Perú s'espera un equip més similar al que teòricament serà titular durant el Mundial, després que jugadors com Zubimendi, Fabián, Pedri, Oyarzábal o Rodri no juguessin en l'empat contra l'Irak a Riazor. Qui no estarà disponible serà Lamine Yamal, Nico Williams i Víctor Muñoz, que continuen amb la seva recuperació. El seleccionador espanyol ha afirmat a roda de premsa prèvia al partit d'aquesta matinada que estan avançant adequadament i estaran llestos per l'estrena d'Espanya contra Cap Verd. Luis de la Fuente també s'ha pronunciat sobre l'acció d'entrenament entre Gavi i Rodri i ha defensat el migcampista blaugrana.
3: Esto es fútbol, es un entrenamiento, se entregan con mucho ímpetu todos los jugadores, no tiene que pedir nadie perdón a nadie, ni es una acción del entrenamiento y punto, no hay nada que reprochar a uno ni a otro. Y Gavi es un jugador que le conocemos, que tiene esa energía, que tiene ese ímpetu, pero es precisamente una de sus virtudes. Tendrá que ir seguramente controlando y dosificando seguramente esa energía. Pero vamos, yo no quiero que cambien a Gavi, yo prefiero a este Gavi, quiero a este Gavi para mi equipo, desde luego, sin ninguna duda.
0: Per si heu estat molt desconnectats el cap de setmana, s'ha fet molt grossa la pilota de que hi ha una imatge en un entrenament, que Gavi, en una disputa amb Rodri, li trepitja una mica el taló, el turmell, i Rodri li diu, ostres, Gavi, vés amb compte. Res més enllà d'això, qualsevol acció que pugui passar en qualsevol entrenament quan s'entrena amb intensitat, però és Gavi. I de la Fuente no li ha calgut recórrer allò de si em pogués reencarnar en un jugador ho faria en Gavi, com va fer Del Bosque el 2010, però ja heu vist que la defensa ha sigut a ultrança. També el cap de setmana el que ens va donar un ensurt gros, Pol, va ser Christian Eriksen, que es va tornar a desmaiar amb Dinamarca, però per sort s'ha quedat només això, en un ensurt.
2: Així és, el metge de la selecció danesa ha confirmat que Eriksen es troba bé i que espera poder rebre l'alta mèdica aviat, després que el jugador danès es desmaiés en el partit amistós contra Ucraïna. Eriksen, que ja va patir un problema cardíac en el partit de l'Eurocopa del 2021 contra Finlàndia, es va desplomar i va perdre el coneixement durant uns instants. Després de ser traslladat a l'hospital, el partit es va suspendre definitivament. El més important, però, és que, segons ha confirmat el metge de la selecció, es troba bé i confien que pugui tornar a casa ben aviat.
0: Per tant, a nivell de salut, que és l'únic que importa, Eriksen simplement està en condicions, com ha dit el seu metge, per fer vida normal. Demà també juga la selecció espanyola femenina, que depèn de si mateixa per classificar-se pel Mundial després d'haver golejat divendres a Anglaterra. Jan Wiedemann, bona tarda.
4: Bona tarda. Avui hem parlat la seleccionadora Sonia Bermúdez i la capitana de la selecció i jugadora del Barça, Irene Paredes, a la prèvia de l'última jornada de la fase de classificació pel Mundial de Brasil. La selecció espanyola arriba després de fer el més difícil, que era guanyar a Anglaterra. Ho va fer 4-0 i d'aquesta manera depenen d'elles mateixes per segellar el bitllet directe al Mundial del 2027 com a primeres de grup. Espanya i Anglaterra arriben empatades a punts, però les de Sonia Bermúdez tenen guanyat l'averaix particular. Per tant, necessiten guanyar a Islàndia per fer-se amb la primera plaça. Aquesta és la valoració que n'han fet a la roda de premsa.
5: El equipo llega muy bien después del partido del otro día. Al final dependemos de nosotras mismas, queremos ganar y no hay mayor aliciente que clasificar a un mundial.
6: Teniendo en cuenta que nunca España ha ganado en Islàndia, creo que también es una motivación extra. Un equipo muy poderoso en juego aéreo, duelos, segundas jugadas, transitan rápido, tienen jugadoras muy potentes a nivel ofensivo. Intentar hacer el gol cuanto antes para poder sellar el pase.
4: El partit demà a Reykjavik a partir de les 9 de la nit.
0: En futbol femení, avui l'Espanyol ha anunciat fins a 9 baixes de jugadores que acaben contracte i no seguiran. Aina Durán, Ainhoa Campo, Amaya Martínez, Ángeles del Álamo, Daniela Caracas, Estefania Botero, Laia Ballester, Olivia Ferguson i Paula Perea. Per tant, alguns noms que han sigut importants aquesta temporada. Té feina per reforçar l'equip de Sara Monforte l'Espanyol, mentre que el Barça també ha anunciat que es desvincula del club quan acabi contracte ara el 30 de juny. Txell Font, la portera del Barça B, que ha estat fent de tercera portera del primer equip aquesta temporada i que fins i tot va ser titular al darrer partit de Lliga. I encara en futbol, el cap de setmana venim també d'una freda i una de calenta als play-off d'ascens a segona, amb el Sabadell classificat per la final i l'Europa eliminada a la pròrroga, mentre el Badalona ha deixat Messi sense el primer ascens del Cornellà a segona federació.
4: Exacte, els play-offs d'ascens entren en la fase final i ho fan amb doble presència catalana. D'una banda el Sabadell, que després d'aixecar l'eliminatòria contra el Madrid-Castilla, ara s'enfrontarà al Zamora en la final per l'ascens a segona divisió. El partit d'anada d'aquest dissabte a Zamora a les 9 de la nit i la tornada compta perquè torna a ser divendres a les 9 també a la nova Creu Alta. Recordem que el Sabadell ja va haver de jugar tant l'anada com la tornada contra el Castilla en divendres. Per tant, no està tenint precisament sort el conjunt arlequinat amb els horaris d'aquest playoff, com tampoc va tenir sort l'Europa ahir a Balaïdos, que va caure la pròrroga 3-2 contra el filial del Celta de Vigo i acomiada així una temporada històrica. Aquí, en canvi, també s'ho juga tot per pujar a categoria, és el Badalona. En aquest cas, per pujar de tercera a segona federació, els badalonins van protagonitzar una gran remuntada davant el Cornellà de Leo Messi, capgent el 4-1 de l'anada amb 3 gols a la segona part, i ara es veuen les cares amb la Compostelana, que era segurament el rival a evitar. L'anada a Galícia, diumenge a les 6 de la tarda, i encara pendents de confirmació pel que fa al partit de tornada a Badalona.
0: Veurem si el Badalona pot pujar un grau net més i mica en mica anar tornant allà on li correspon, com també esperem que pugui fer el Sabadell pujant a segona divisió, que ja veieu que li van fent, com es diu, l'adaptació horària, no? Perquè no sí. Tingui jet lag i s'acostumi a jugar els divendres com li agrada a Tebas, en aquests horaris sense sentit. Què més ens ha deixat el cap de setmana, Pol?
2: Doncs en tenis, a Roland Garros, el català Marcel Granollers i l'argentí Horacio Ceballos han tornat a proclamar-se campions en dobles per segon any consecutiu després d'imposar-se en una final que va durar poc més d'una hora. En categoria femenina, la tenista russa de només 19 anys, Mirra Andreeva, va guanyar dissabte la polonesa Maja Cholinska en 2 sets a la final de Roland Garros. Recordem que Cholinska ocupava la 14a posició del rànquing mundial. I l'altre guanyador del torneig parisenc ha estat Alexander Zverev, que va superar l'italià Flavio Coivoli en 5 sets. Zverev ha conquerit el primer Roland Garros de la seva carrera. En handbol, el Barça ha guanyat la 30a Copa del Rei de la història de la secció, la 13a consecutiva després de derrotar el Bidasoa. Els de Carlos Ortega sumen ja 6 títols aquesta temporada i ara tenen en ment el proper repte, la Final Four de la Champions a Colònia. I per últim, en motor, Marc Márquez ha guanyat el Gran Premi d'Hongria de MotoGP i ha aconseguit la seva victòria número 100 entre totes les categories. El Tro de Cervera ha tornat a guanyar després de la doble operació de peu i espatlla fa menys d'un mes. Tot i la victòria, Marc Márquez no sol posar pressió.
7: Esto ha sido el puntito de suerte. En un campeonato muy largo todo puede pasar, pero de momento no me encuentro en el estado para remontar. Me encantaría decirte vamos a por la remontada, me encantaría decirte vamos a atacar, en breno vamos otra vez a por la victoria, pero pruebo.
8: Prueba a decirlo.
7: Canta tú, a ver si llueve.
0: I, òbviament, la classificació del Barça i la Penya per les semis de la CB, que ara les comentem àmpliament amb el Saiso, que, per cert, comencen demà. Demà el Barça juga al Palau i coincideix amb el 5è i definitiu partit de la sèrie de semifinals de la Lliga, de l'Hockey Lliga, i com que se solapen, el Barça d'Hockey Patins jugarà el seu partit demà a Blanes, una realitat que moltes vegades ens troben als entrenaments, que es troben al Palau o la pista de la ciutat esportiva ocupada, i l'hoquei s'ha de buscar la vida improvisant si l'entrena al CAR, si l'entrena aquí, doncs s'hi troben un cinquè partit que no podrà tenir el factor Palau perquè hauran d'anar a Blanes. I, per cert, de bàsquet també ens ha deixat la final de l'NBA a 2-0 per Nova York, i aquesta matinada, tercer partit.
4: Exacte, torna aquesta matinada el tercer partit, que pot ser decisiu pel desenllaç de la sèrie. Els New York Knicks arriben al Madison Square Garden amb un avantatge de 2-0 després d'imposar-se en els dos primers partits a San Antonio i buscant aprofitar el factor pista per deixar el títol pràcticament sentenciat. Els Knicks tenen una oportunitat històrica al davant, no aixequen l'anell des de l'any 1973, per tant, 53 anys després són només dues victòries de tornar a proclamar-se campions de l'NBA al tercer assalt aquesta matinada a 2:45.
0: De seguida parlem de la CB, com us dic, però abans passem un moment per Madrid. Perquè ahir Florentino es va proclamar guanyador de les eleccions amb dos terços dels vots, més o menys, 65% Florentino, 35% Enrique Riquelme, unes eleccions que va seguir al peu del canó tot el dia Héctor González. Hola Héctor, ¿cómo estás? Muy buenas.
8: Hola Teje, ¿qué tal? Muy buenas.
0: ¿Sobrevivido a la resaca electoral?
8: Sí, es un poco raro un día en el que no te preguntan por ningún sondeo electoral, cuánto va a ser el resultado que saque cada candidato, ningún acto, pero bueno, el día después de la victoria de Florentino Pérez era lo esperado. Lo que no era tan esperado, yo creo, era ese resultado, que Enrique Riquelme, con tan solo 2-3 semanas de campaña electoral, sacara un 35% del voto, que yo creo que viene en gran parte conseguido por esa promesa de garantizar que ninguna parte del club, ni ese 5% que pretende vender Florentino a un fondo inversor, se realizaría bajo su mandato. Creo que eso ha movilizado a mucha gente a las urnas y por eso Florentino ganó, sí, pero con menos margen del esperado.
0: Por lo tanto, si somete esto a referéndum o asamblea, ni que sea, vamos a ver cómo se desarrolla. Claro, nos habló Florentino en campaña de Mourinho, de Dumfries, de Konaté. Todavía ningún anuncio oficial hoy, ¿no?
8: No, ningún anuncio oficial. Lo normal es que... A ver, hoy ha sido un día muy especial, ¿eh? Para la Ciudad de Madrid lo lleva siendo 3 días, lo vais a vivir en Barcelona desde mañana, y la visita de León XIV al Santiago Bernabéu, donde se encuentra, de hecho, en estos momentos, pues ha paralizado todo. En el club hoy es un día de atender al Papa y a partir de mañana vuelve la normalidad. Entonces, lo lógico, que mañana se haga oficial el anuncio de Mourinho, el portugués sería presentado el miércoles, el jueves, como muy tarde, todo antes de que empiece el Mundial, y ya luego los anuncios de Konaté y de Dumfries, que serían presentados pues una vez o termine el Mundial o queden eliminadas sus selecciones, Francia y Países Bajos.
0: Porque os escuchaba esta mañana también en el Que t'hi jugues, que ha estado Maroto, que estaba Jordi Martí, que han pasado varios tertulianos habituales, hablando de ese fichaje misterioso por mínimo 150 millones, que ahí se ha aparecido por ahí el nombre de Julián, Maroto ha sacado el de Kvaratskhelia también, por lo tanto vamos a ver también por dónde van los tiros por ahí, ¿no?
8: Sí, a ver, lo tenemos en la agenda para mañana, esa oferta que anunciaba Florentino por una gran estrella internacional, 150 millones de euros. Lo cierto es que es una información de ese jugador que maneja Florentino y su círculo más cercano, no ha trascendido con seguridad cuál es el nombre elegido, que recordemos, es por el que se va a hacer una oferta de 150 millones. Ningún club que yo sepa te acepta una oferta a la primera, o sea, sería por un precio mayor, yo creo. Luego, se ha hablado de, bueno, Vitinha, Joao Neves del PSG, de Olise del Bayern, aunque el propio Florentino dijo que no, pero sí que es verdad que es un futbolista que le encanta al presidente del Real Madrid. El último en aparecer es Julián. Encaja en la descripción que hizo Florentino, de un galáctico. Kvaratskhelia, que apuntaba esta mañana a Maroto. Bueno, hay muchísimos nombres. ¿Por qué no Haaland? Por decirle a Riquelme, pues mira, yo al final soy el que lo traigo. Bueno, es que al final, también lo comentábamos ahora, por ejemplo, en la reunión del larguero Teje, decíamos, es que acuérdate el comunicado de la representante de Haaland el otro día, dedicando suerte a ambas candidaturas con el ambas en mayúscula. Bueno, al final aquí cada uno coge su pista para su pronóstico de quién va a ser el jugador por el que va a ofertar mañana Florentino, se supone, esos 150 millones.
0: Pues estaremos atentos y lo escucharemos aquí en la antena de la SER. Te dejo que acabéis de montar un buen espectáculo para la noche. 11:30, nos tenéis todos ahí clavados escuchando el larguero.
8: Muchas gracias, Teje. Hasta luego.
0: Ja heu vist, aquest és el dia 1 de Florentino en el seu nou mandat, fins al 2030, igual que Laporta, que també té com a data de final de mandat, en el seu cas, perquè no es podrà tornar a presentar a la reelecció el juny del 2030. I Florentino ha començat aquesta etapa anant a rebre el Papa al Santiago Bernabéu, que està en directe, està en un escenari d'aquells allò amb passarel·la i tot, que si em diuen que l'han deixat muntat per Bad Bunny, m'ho crec. perquè està amb la gent a més a més animada, està el Papa per fer allò que va fer Cristiano de 1, 2, 3 a la Madrid, doncs una mica està així l'ambient ara mateix al Santiago Bernabéu. Fora bromes, però és que estem contents perquè és que el tram final de temporada de la Lliga CB ens ha deixat un escenari molt difícil d'igualar.

0: bàsquet i ho fem amb orgull, perquè els dos equips catalans que juguen al play-off pel títol de la Lliga CB s'han classificat per la semifinal i ens han permès, ens han donat llicència per somiar amb una final catalana. El Barça va eliminar a domicili l'UCAM Múrcia i la penya va ser capaç també de capgirar a la pista del Baskonia, el campió de Copa, la seva sèrie de quarts de final. Demà comencen ja les semifinals, Barça-Tenerife al Palau, mentre que la penya dimecres visitarà la pista del València de Pedro Martínez, d'un altre tècnic català, d'un altre tècnic de Badalona, que també és un altre dels favorits al títol. Xavi Saissó, com estàs? Bona tarda.
1: Bona tarda, Teje, què tal?
0: Comencem pel Barça, que és el primer que juga després d'una temporada amb canvi d'entrenador, amb el retorn de Pasqual, la muntanya russa d'aquella ratxa de victòries, de tornar a caure, de la plaga de lesions, de conèixer l'adeu del tècnic. Ja ho avisava Pasqual a la roda de premsa en què posava paraules al seu futur comiat, que compta ara que tenia la plantilla sana el que era capaç de fer aquest equip al play-off, i de moment s'ha plantat a semis, el que passa és que estem a la prèvia del primer partit i seguim parlant d'incendis, eh?
1: Doncs sí, sí, sí. Això té molts girs de guió, i ara la penya s'ha trobat, el Barça s'ha trobat de cop que juga a semifinals amb factor camp a favor contra un equip perillós com és el Tenerife, que té jugadors com Pat Mills, ex-NBA, o com l'incombustible Marcelinho Huertas. Però, com bé dius, doncs, bueno, a partir de demà a les 8 se juga el primer partit, però es continua parlant de coses extraesportives, perquè avui a tres mitjans Nicola Provítola, i bueno, el primer, clar, era saber com està aquest vestidor sabent que l'entrenador ja no seguirà la propera temporada, i això és el que ens ha dit Nico.
2: Sí, nuestra situación realmente es muy extraña. Nunca me ha pasado algo así. Pero bueno, creo que Xavi lo comunica para reforzarnos, ¿no? Para pensar en que, bueno, es una buena oportunidad, puede ser algo bueno para todos, ¿no? Y tenemos que nada, pensar en llegar lo más lejos posible, ¿no? El partido de mañana va a ser un partido muy, muy difícil, así que nada, tenemos que pensar en lo que hacemos bien nosotros.
1: Bueno, això per una banda, i per l'altra, lògicament, també cal saber com van acabant les coses de les renovacions dels jugadors. Sabem que Willy Hernán Gómez no continuarà, perquè ell mateix diu que no ha tingut oferta del club. Un altre que acaba el contracte és el mateix La Provítola, i també li hem preguntat, li hem dit, bueno, has parlat amb el Barça, com està el tema de la teva renovació, es parla de que podria anar a la penya l'any que ve. Ha estat clar i contundent La Provítola.
2: No, intentamos hablar, pero no, así que mi futuro está bastante incierto, así que nada, creo que hay que pensar en lo que realmente hay que pensar, que son estos playoffs, es Tenerife y es lo mejor para el equipo.
0: Intentamos hablar, pero no.
1: Sí, jo crec que el que volia dir és que potser els seus representants, o no crec que ell mateix, però els seus representants o el que sigui, van intentar apropar posicions amb el Barça i que el Barça s'ha tancat, no? És a dir, que no compta, entenc jo, amb La Provítola a l'any vinent. Jo crec que quan diu això es refereix a aquest tema.
0: Segurament, que sigui un últim ball per molts jugadors, per l'entrenador, i que això sigui el que conjuri el Barça, mentre que la penya ve d'una temporada en què sí que ha fet una gran lliga regular, però que va tornar a sortir amb la cua entre cames del somni de la Copa del Rei, que tenia l'objectiu de jugar una Final Four europea a casa i no es va poder classificar amb tot el que va passar en l'última eliminatòria, que no cal recordar-ho, però que ha anat recuperant-se de cada cop que li ha donat la temporada, Xavi, i fins i tot després d'un bloqueig brutal al primer partit a la pista de Baskonia, ha acabat aixecant la sèrie contra, recordem-ho, el campió de Copa i un dels favorits.
1: Sí, sí, guanyar la pista del Buesa no és fàcil, ni molt menys, i a més amb l'autoritat que ho va fer ahir, i és que, a veure, no ens enganyem, hi ha un gran director d'orquestra que es diu Ricky Rubio, i que Ricky, pues, quan surt, marca la diferència, si està en forma, i ara ho està, no? I llavors, bueno, a partir d'aquí, doncs, Jabari Parker molt bé, Hackerson perfecte, en fi, hi ha un bloc en la penya, i això és vital. Avui s'ha passat pel que t'hi jugues el Dani Miret, l'entrenador de la penya, i clar, ell, quan li deien, bueno, sorpresa de la penya, el que parlem ara, ell no cataloga tant de sorpresa tenint en compte com estan jugant ara.
3: És un objectiu molt gran, aconseguir arribar a unes semifinals, i jo crec que no és tan sorpresa per com havia anat l'eliminatòria. El primer partit allà és veritat que perdem de molts punts, però perquè en l'últim quart ens encallem mentalment i físicament. El segon partit el guanyem, crec que amb una superioritat important, que normalment quan jugues contra un equip d'Eurolliga, el fet de jugar un segon partit en 3 dies fa que tu tinguis menys possibilitats, no?, per un tema de benzina. I en aquest tercer partit jo crec que la dinàmica era perillosa en quant a que nosaltres realment doncs ens estàvem trobant còmodes, no? I som un equip amb experiència i sabem que quan estem còmodes doncs tenim més possibilitats del que segurament l'estadística pugui explicar.
1: Bueno, hem de dir que Dani Miret doncs ha recordat també que en aquestes semifinals hi ha 3 entrenadors catalans i 2 que són de Badalona, no? Com és el cas de Pedro Martínez i ell mateix. I curiosament deia l'entrevista que li estaven fent que estava en un lloc on veia la casa de Pedro Martínez a Badalona. Per tant, bueno, és realment curiós aquest tema. I d'altra banda, el Dani Miret, no podia ser d'una altra manera, està molt orgullós de ser de la penya.
3: Part de les nostres possibilitats passen per aquest jugar per la penya i per aquest orgull, no?, que hem transmès a la plantilla, i tenim molts jugadors de la plantilla que són de la casa, i espero que aquest esforç que farem es pugui traslladar, perquè com he dit abans, doncs el València és molt contundent, és un rodillo, i hi ha algun moment que ens poden revolcar, però nosaltres ens tornarem a aixecar. Hem demostrat resiliència aquest any, hem perdut en un moment a l'Ante Tomic, al Simon Birgander, al Guillem Vives, i hem anat a Grècia i hem donat el nostre 100%, cosa que jo crec que tothom està molt orgullós. I ara, doncs, passi el que passi en aquests 2 primers partits, o en el primer quart del primer, m'és igual, nosaltres hem de mostrar aquesta mentalitat, perquè la gent valora com ho juguem, com ho lluitem, i això ha de ser el nostre primer objectiu que tots hem de tenir al cap des d'allà mateix.
0: És Dani Miret reivindicant aquest sentiment de pertinença que, com deia el Xavi a l'inici, encarna perfectament Ricky Rubio, un jugador que per qualitat, per classe, podria jugar pràcticament on volgués, però que per les circumstàncies que l'han acompanyat a la vida i a la carrera professional escull fer-ho i sent que ha de fer-ho a un club com la Penya i a Bandera. Aquest sentiment de pertinença que és el que dona un plus al joventut. I més tenint en compte que hi ha el Madrid fora de l'equació, que se'l va carregar, va ser el seu butxí, el rival del Barça, el Tenerife, Xavi, llicència perquè no, per creure'ns que un dels 2 catalans pot acabar guanyant la CB, tot i que clar, ara arriben les sèries a 5 partits en què també la regularitat compta, la profunditat de banqueta compta, la benzina compta, i no és fàcil, primer tenir una final catalana, i si no, com a mínim que un dels 2 es pugui endur el títol.
1: Home, a veure, estem amb el de sempre, no? Somiar, no, de moment no et fan pagar, no? Aleshores, somiem que pugui ser així, una final entre el Barça i la Penya. Clar, hores d'ara amb el Madrid fora, amb el Barça, amb l'estat de forma que està, jo crec que el València i el Barça serien, teòricament, que no se m'enfadi ningú, els grans favorits per arribar a la final. I dit això, el València com a gran favorit per guanyar la CB. Però bueno, ja deia jo abans, els girs de guió i el que pot passar, això és esport, la penya no té res a perdre, el Barça s'ha trobat de cop amb tot això, veurem què passa, i bueno, doncs veurem si pot haver una final catalana o un equip català que guanyi la CB.
0: És que l'equip de Pedro Martínez juga com els Àngels, i, sí. I és veritat que serà un os dur de rosegar el València del tècnic català, però a partir de demà a les 8 amb el Barça Tenerife i dimecres amb el València Penya començarem a veure si es pot fer realitat aquest somni. Gràcies, Xavi.
1: A tu, fins ara.
0: Fins aquí la graderia del balcó. Per arrencar la setmana no ha estat malament, amb tot el que ens ha deixat aquest cap de setmana esportiu, ara que arriba el tram més maco de la temporada, també més enllà del futbol, que ja el tenim resolt, fins que comenci el Mundial, que tornarem a ser-hi tots. Ja ho heu sentit abans, a 11:45, el Larguero, Manu Carreño i tot l'equip, i demà a les 12 del migdia, que t'hi jugues amb el Siqui Rodríguez, a les 7 tornarà al balcó, i a 9:15 la graderia. Adéu-siau.
4: La graderia del balcó, amb Joan Tejedor. Cadena SER. Presumeix del balcó. Si et pregunten què escoltes, no et tallis. Digues, el balcó, amb Anna Puigvoltes. Cadena SER i SER Catalunya. Una ràdio amb orgull de tenir-te com a oient.
5: Entre les 12 i les 2, a SER Catalunya. Què t'hi jugues? Me estás hablando a mí. Cada año para mí es un regalo.
6: ¿Qué le regalarías a tu hermano?
5: Yo un ñu.
7: Ya, pero mira, a mí me gustaría más un mamut. Te voy a contar la historia de los mamuts. Mira,
6: ¿me estás vacilando?
7: Iban unos cuantos mamuts y se encontraron con, no sé, 40, 50 árboles. Y los mamuts dijeron, oye, que no queremos los árboles. Y los tiraron. Pues que el año siguiente pasaron, joder, y en vez de 50 había 1000. Fue pasando año tras año y cada vez había más árboles. Hasta que un día los mamuts, oye, murieron porque tanta hostia con la cabeza a los árboles para tirarlos, pues se jodieron. ¿Sabes qué pasó?
6: ¿Qué pasó?
7: Que salió un bosque que se llama el Pando, que está en Utah, en Estados Unidos, y es desde un solo árbol, con raíces internas, clonadas, hay un bosque de 60.000 árboles. Tienes que hacer unas raíces tan profundas que puedas poder con los que vienen a por ti. Y así llegué al Barça, tío.
5: Por el mamut.
6: Me pongo de
8: pie. Que t'hi jugues amb el Sique i el Flaqui.